Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de les ganes que tenen de tornar a tornar en directe, que només han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos... Bé, que ho digui ell, ja estic fart...
2: No se'n recorda,
1: ha fet gospel també, o fa gospel... És un tot terreno, no? A mi izquierda també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal. Tu ja fas, ja tornes amb aquí ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho sabem.
0: Impresentable, també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. És una sorpresa d'aquelles dolentes que es diuen tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, explica-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam... Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després de Famós pues, va sortir el tema, vam, si seguíem o no seguíem, o si començava a anar algú nou o...
0: Quin any era, això, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir, o bé, seguir, començar un grup nou, i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant amb ell.
1: I a més, perdó que t'interrompeixo un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: I va haver unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Tu a més és història, diguem.
0: Ah?
4: Tu a més és història.
0: Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup que... Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no...
2: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pinot Planet, fa molt d'any.
0: Pinot Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
2: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
2: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sí. Sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
2: Sí, després havíem fet qualque estiu, i jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en sí. Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veus coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinga a ensenyar, que vinga a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: Bueno, la primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar...
1: A cantar com aquella...
0: Els catxarros aquells.
1: Van venir faldes, no tinc qualcuna de la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines, o quines influències?
1: T'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí,
3: tenim,
0: sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades escolten, Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
1: Ja està.
0: Antic,
1: diu, saps? Antic,
3: en Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
2: A jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indi. Va,
3: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock.
1: Home, jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi donem Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que l'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema, només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest Spotify, no? Quan va ser que ho vaig escoltar jo?
2: El vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues molt de regla, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més baix, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo l'època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida. No, personalment. Va tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
0: Sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
2: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: I
0: pandereta. Com a petita percussió, t'ho va dir.
2: És un poc obligat. Es fer música bàsica i no complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillet, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que... És...
1: Això de sense més coses, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis,
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves, pots gravar, pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després de tenir un pot de sentit en directe,
0: efectivament, ho puguis
3: reproduir un
0: poquet. Sí, que després es complica les coses.
3: M'entendo?
0: Sí. On t'ho heu gravat, aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes, tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: S'has mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
2: No.
4: Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantos queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
2: La risa és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: A casa local. I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, van dir que no mos faries el favor, i mos va dir tot d'una, no.
0: I després van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat esquí a tret així com està ara, ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: baix també.
4: No, sí, se pot dir que ho ha gravat ell, vull dir,
2: sí, ho ha gravat ell,
4: estat tècnic, ho ha masteritzat ell,
2: sí, ho ha fet tot ell.
0: Vale. No,
2: estem molt agraïts, un beso.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir ara ja està acabat, això, perquè sempre pots dir mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgica que no m'acaba de fer, avui però no es veu més aquí, és el que acaba passant, no?
2: De fet, mos posaves les cançons i mos deia l'Ots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltaven i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
2: Aquests 4,
0: eh? Vale, sí, és qui, bueno, és qui hem vist per aquí, és un desempendre que m'he guardat, però ja he escoltat les
2: episodes. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé.
2: El dia s'ha posat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, m'ho haurem d'apanyar nosaltres.
0: I... també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us venirà un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, vam debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Vam anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent, imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, de temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí que...
4: I ho celebrem, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no?, que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí.
1: Nosaltres doncs, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Rics, sobretot. No? Rics i famosos. Sí, famosos al final.
4: Som a juny.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer i aquestes coses.
2: Crec que aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps,
0: està complicat sempre i no hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leo Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia en Ciscos Moix, que era una poqueta que
4: portava
0: vora uns als altres, i menys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que està xerrada amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més, potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboratòria qualque vegada, i hòstia, doncs allà hi ha un rotllot allà de grups punk, que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i Vaig estar també en concert de grups bluseros allà, hi ha el grup de Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que m'agrada la música en directe, i és rock i tal, però ja no surtin tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja pues mos fa més vessa, perquè si ja cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Neu Manso ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que a mi me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, bueno, quedant tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CCT, va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
1: No,
0: teníem
1: no,
0: més
1: no,
0: temps.
1: No vam repetir.
0: Va fer la bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: No, tenim 20.
0: Me cago en Déu, perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara feguessin un bol a la mà, encara en farien dos de nous.
0: Joder.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Joder. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se no es pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
4: Previst, pot dir? Tenim algú previst?
1: Tenir no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya de diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si us puc veure en directe. I, bueno, després xerrar amb vosaltres d'una cosa que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs poqueta cosa més, perquè jo què sé, sempre s'ho vam xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim super cobert, i vol tot ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que faci, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no, els xistes no.
2: Miquel, el contra de catalans.
1: Els xistes som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com el presentaríeu? Si haguessis presentat en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem al repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent, no? Van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així... És un, que li diria, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada a tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar les Rollins. Però, bueno, tinc uns quantes d'aquestes, un par Rollins.
2: Amb allò que deies tu, si és petits, que fèieu darrere, com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, tirallongues.
5: Espinal.
2: Espinal, era molt catxot, no? Espinal, no?
5: La cosa que empraves de mestre, amb els fills petits, ai, no, per vocalitzar o alguna cosa.
0: Mira si fa estona.
5: Sí, no fa estona. Va ser
2: tu no t'has arribat a ser amb Miquel? Sí, era molt catxot, digueu, vinga, es podia anar... Era un trabalengües, fèieu.
5: Lo complicat va ser els que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ja, sí, com que no tenien la lletra, vols
5: sí,
4: dir...
5: Sí, i no es aconseguien lligar uns no sé trossos amb trossos. Sí,
1: això va ser complicat. La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, això.
2: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: Després esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro... Això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bones, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna cosa.
0: Molt bé, doncs pues anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix. Espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom, gràcies. Que està parant sorè, doncs també.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Sense amada, jo quan era que nostra teníem sense amades aquelles, es passava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven fan, i un sol demà el dissabte de matí llavors anàvem a coure en el forn, llavors cuien vins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés l'aire i que tu vagin a poc i fem per Sant Cristòfol, hi havia les formatjades per Setmana Santa, però allò ho duen a cobre en els forns perquè no tenien de... Que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofes més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a cobre. Llavors, que jo me'n recordin, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda? No, sí!

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Dono mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
0: Miraran raro. Jo provaré.
2: O t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Jo t'atracarem. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com ho hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: Atracar
1: està bé, sols, sí.
2: Atracar. És la secció aquesta d'anar alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O,
1: jo
2: que

0: Digues, digues.
1: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
0: Aquesta cançó aquesta de ses vicis d'un altre femer, de femer, un altre...
2: Ses vicis d'un altre femer!
3: He lligat.
0: Lligat, sa banda d'esfamer, ets les vísties de Montgofre.
2: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
0: Ostres,
2: un triple, Déu sagrat.
0: Però té sa cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem, després la posarem.
2: Fes cap el telèfon.
0: M'agrada, promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
2: Sí, han de bona mirada.
3: De posar ordre.
1: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
2: No t'agrada ser llengua en tapres?
1: No, de petit em menjava, però no...
2: I ho has triat tu, no, això?
1: Ja, però... Però mira, o sigui, no, pues que quedava bé, però... No.
0: La llengua de què és? De porc?
1: No, de...
0: De vedell.
2: De vaca, no?
1: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
1: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
2: O un, tampoc.
1: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
2: No és correcte.
1: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir, Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
2: Un altre Ciceró, que
1: pena. Ipse dixit.
0: Un altre, menys important.
2: Un.
1: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
2: I després va desaparèixer.
1: Va desaparèixer.
2: I després ara estàs tu.
1: Com tothom.
2: I quan t'has acabat? Doncs no se m'amuntes, ja estàs tu.
0: Com que no hi és, doncs ja està.
1: Seguim, n'hi ha un altre.
2: El nostre Ciceró preferit.
1: I bé, però l'altra forma, d'on ve l'article literari, és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
2: Igual. Feliç jo estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
1: Clar,
3: que xerrau.
2: Pues, de coses de sa llengua. De coses de sa llengua.
1: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim, no?
2: Correcte.
1: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
2: Ah, sí?
1: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
2: Upi.
1: Upi.
2: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
1: Exacte.
2: Que no seria t'aquí demà. Vinga, vamos, vaya festival.
1: Que U ve de... I L de L'U, que seria L'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà.
0: Sí, sí. Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
1: Article salat i sobrassada. No hi he estat mai, però la veritat és que la cosa es tira, Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i...
0: Delinqüents.
1: I tot això, segurament.
3: Com que venen ara, també.
1: Però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, l'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'illut, excepte atzart. Atzart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
2: Su?
1: Su.
2: Hola.
1: Sí, sí, sí.
0: I... Su estocu.
2: Sudoku.
4: Com el Sudoku.
0: Sudoku és...
4: Jo vaig ser tot bé.
1: Sudoku vol dir cosa.
4: Estic dalt de
2: tot. Alerta en xec, magos d'humor.
1: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
2: Uau.
1: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veus, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
2: Allà... Però no en cuentos.
0: M'he perdut.
1: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
2: Sí. Jo... Pues hem pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no ho compris.
1: No. O sigui...
2: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no ho compris.
1: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
2: El Madrid.
1: Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
2: No?
1: Sí.
2: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
1: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi,
2: el
1: també,
2: principet,
1: no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5. Mm. D'acord? I...
0: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tots.
1: Exacte, és Cristian.
2: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Cristian. Allà ho diuen. Tu és Pedro.
0: I com reacciones quan te fan això?
2: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n faig una dutxa. Amaigo bona de Mo.
0: Amaigo... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
1: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
2: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
0: Savi.
2: Per tot d'ell, l'avi, que una cosa que em fa ràbia que es diu l'avi i savi.
1: Exacte.
0: Si aquí, no, savi.
1: Clar, a veure,
0: savi,
1: estem dient...
2: Aquí, però per moltes diu l'avi i sàvia. A mitjorn diu l'avi i sàvia.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Sí, l'avi i sàvia.
2: L'avi.
1: Exacte. Com? Aquí hi ha un deix d'aquest de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants. Emprem article salat i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Mm-hmm. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
2: Sí. No? Sempre t'ho curiós.
1: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
2: Onda.
1: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
2: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
1: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre...
0: Iglesia, no?
1: Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
2: O la catedral.
1: Aquí...
2: La catedral també diu, no, sí.
1: La catedral...
2: Bé, que no.
0: Perdó, la catedral.
2: La catedral. La catedral o la catedral?
0: El que vulguis és igual, però... La catedral.
1: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadès tu del Madrid,
2: sí.
1: I els meus nebots els he sentit dir més de dues vegades a Esbarça.
2: Ah!
1: Esbarça!
2: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i Esbarça, que és el Barça, que és menys important.
1: No, però ells han sortit del Barça.
2: Guarro, que ets,
1: ells han sortit del Barça.
2: Han sortit, sí, han sortit. Anda, tu.
1: Merengueta. Es diu Merengueta.
2: Merenguet. El Barça.
1: més el futbol. Barça. I bé, també en prem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. I altres expressions també empraven altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
2: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
2: Jo no sé. Vale.
1: I bé, després també mos queden estopònims, que clar, aquí tenim no tots estopònims nostres, els fem amb article salat. També tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota. I altres llocs, no?
4: Aquestes toquen el cel.
1: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços de dir-ho.
0: Lu, insistiu, tot és Lu, Lu, Lu,
2: Lu. Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, és correcte, jo quan m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
1: A veure, és correcte d'aquella manera.
2: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
1: No, a veure, però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
2: Me'l deixo passar, ja està.
1: D'acord.
3: És correcte, Pedro.
2: Sí, diuen, sí, és correcte.
1: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
2: Ah, ja està,
1: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
2: Ja
1: no?
2: Està.
1: Clar, Ulu en un context formal no és adequat.
2: Ja.
1: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, Ulu, mira...
2: Sí. Ja, no?
0: Ho dius i no passa res.
2: Sí, no passa res. Sí.
1: I ja ho tindríem.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Aprenem aquí el llengua en tapres. Cada vegada tenim la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
1: i la recepta més completa.
0: Vamos. Vinga, fins la setmana que ve.
1: Vagi bé.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui ens aproximarem en esglosat menorquí des de la vivència que té el públic com a part inseparable de les dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Buenas tardes, señores y señores. Señores. Señores, señores y señores.
2: Qui sigui, tothom que escolti el programa aquest.
1: Volem tothom escolta el programa.
2: Clar que sí. Escolteu la primera temporada, que si no, no entendreu res. És que no pillareu res de la segona temporada. És que no, vull dir, si no feim les coses bé, no...
1: Però fem les coses bé, què vol dir fer les coses bé?

0: Sí, tenim...
1: Aviam.
0: Jo
1: crec que això és una exageració.
0: Quico pensar que soy feliz.

0: Para que no pases por aquí entre mí. ¿Sabes?
1: Vale.
0: Sí.
1: ¿Molesta así?
0: A mí molt.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui.
0: Som aquí a Barcelona. Un diumenge. No diríem de quin mes.
1: No.
0: Això és un secret.
1: Ni de quin any, tampoc.
0: Ni de quin any.
1: Vés-t'ho saber.
0: Vés-t'ho saber.
1: Si això ha passat l'any que ve o ha passat l'any passat.
0: I fa un dia molt fresquet i plou. I estem aquí escoltant Cumbieta i prepararem una cazuela de patates. Aviam, anem a explicar. És que aquest és el primer capítol. El primer episodi.
1: O capítol,
0: depèn de com ens ho plantegem. De la segona temporada de No Sonora.
1: Benvingudes, benvinguts.
0: Benvingudis.
1: Benvingudis. I... és que la cúmbia... estiga molt, eh?

0: per continuar amb la tradició, que ja som, com que ja és la segona, ja podem tenir tradició.
1: Sí, per entendre aquest capítol, primera temporada, heu de començar per la primera temporada. Si,
0: s'ha d'escoltar
1: si no,
0: tot.
1: Sí, perquè si no, no l'entendreu.
0: S'ha d'escoltar tot. I bé, el primer capítol de la primera temporada, molt memorable, és Sol i Aigua.
1: Sí.
0: Doncs aquesta temporada també començava amb una recepta menorquina.

0: Per continuar una tradició de la temporada passada, que vam començar una recepta, aquest any també farem una recepta, aquesta temporada. El primer episodi de Sol i Aigo era la recepta de Sol i Aigo de la Montse, vale? Aquest any no hem tingut tanta sort, no ens dava la vida per a tanta exquisitez, però tenim el meravelloso libro de Luis Ripoll, el... ¿Cómo se lee esto?
1: Libro, estabas leyendo un portugués.
0: Libro. ¿Cómo es? ¿Sí estás llamando, eh?
1: Libro de cocina menorquina.
0: De Luis Ripoll.
1: De Luis Ripoll.
0: I d'aquí m'he anat mirant, no? Bueno, ens hem llegit tot el llibre, en realitat.
1: Sí, en realitat ens vam llegir tot el receptari.
0: Per trobar una bona recepta.
1: Sí.
0: Hi ha, per exemple, una recepta molt, molt misteriosa, no? Que diu, per fer una sopa sin agua, ni fuego, ni olla. És com, buah, o sea, és puta màgia. Però bé, com que les circumstàncies són les que són, i la vida és la que és, ens hem decantat per una cosa que així abarcable, que és la cazuela de patates. Que a qui no li agrada una cazuela de patates,
1: sí.
0: Les patates li agraden a tothom.
1: Les patates sempre ve de gust.
0: La patata sempre ve de gust. Però que no piqui gaire.
1: Però que no piqui gaire.
0: I de tota manera, igualment el farem com puguem, amb el que tinguem. No
1: que
0: sé.
1: D'això és la gràcia, també.
0: Sí. O la desgràcia.
1: De fer aquesta recepta amb el que tenim, ara mateix.
0: Perquè jo t'he dit cazuela de patates i tu m'has dit, ah, sí, patates de pobre.
1: Això crec que té alguna relació, no? No sé, no és el mateix.
0: Mm-hmm. Com són les patates de pobre?
1: Crec que duen chorizo, me sembla.
0: Coño, llavors de pobre no són, que cabrons.
1: Me sembla,
0: tot
1: eh?
0: Tot lo gentrifiquen.
1: No estic del tot segur, eh? Perquè no estic molt posat amb el recetari ibèric.
0: Però bé, anem a dir que l'economia està fatal. Ja tenim 30, més de 30 anys aquí. I podem dir que l'economia està fatal.
1: Sí, sí.
0: Llavors prepararem cazuela de patates. A més, com que fa fred, com que ve molt de gust.
1: Sí, sí, he fet una bona ploguda i sí. Tan curiós això.
0: Sí, sí.
1: I sí, perquè...
0: Les sonores.
1: Bueno, jo vull avisar que a mi em toca tallar la ceba i...

0: No és que estigui emocionat, no, realment. No,
1: no, aquest no s'emociona per res.
0: No és emoció.
1: És l'hombre de hierro.
0: Sí, és super cold. Això no ho podia dir, que era. Això sóc com una paquilla.
1: Bueno. Cazuela de patatas. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro. No tenim cazuela de barro, serà cazuela de vidrio.
0: Sí, no tenim un tià.
1: Això és important dir-ho, esto todo es fusión.
0: Sí, perquè s'han posat un pot de cúmbia també.
1: També.
0: I tot aquí és un poc...
1: Ja no existeix la puresa.

0: Total, que el primer que farem serà per a les patates.
1: Molt bé.
2: Heu d'escoltar la primera temporada.
1: Sí, perquè ja trobareu un missatge. Hi ha un missatge.
0: Hi ha un missatge cool i al final d'aquesta temporada
1: sí.
0: Sortejarem una...
1: Espai promo, ara.
0: Espai promo. Al final d'aquesta temporada sortejarem una samarreta pintada a mà d'avestruces per qui descobreixi el secret amagat. El missatge secret amagat.
1: Exacte.
0: I...
1: Bueno, i ara obrim aquí trucades per qui vulgui telefonar.
0: El programa de cuina d'avestruces. Clar, bé, havíem pensat que el primer episodi era una bona... Era un bon lloc per començar.
1: Sí.
0: I explicar una miqueta el que... Bé, què volíem fer amb aquesta segona temporada, que resulta... Vamos, és una cosa meravellosa poder-la fer, perquè la veritat ens ho hem passat molt bé fent aquest podcast i ens ho estem passant molt bé fent aquest podcast.
1: És realment molt interessant.
0: És molt divertit.
1: Vull dir, posa a prova. Realment et posa a prova, perquè un podcast és...
0: Tothom fa podcast ara.
1: Sí.
0: Però bueno, nosaltres també.
1: Perquè la gent...
0: Però el nostre és el més guai, vale? Perquè nosaltres estem fent una cosa així molt friqui.
1: Bueno, friqui...

0: A veure, que un podcast com aquest no el trobareu, que l'escolteu.
1: Sí.
0: De llenito d'easter eggs.
1: I de pas, pues, doncs, pues, teniu una recepta aquesta també, que la podeu fer a casa.
0: Vull dir, primer...
1: vull dir, si es pot, si us sembla una merdíssima, vale, està bé. Però si escolteu les dues temporades, trobareu receptes i coses, vull dir que... Té un sentit pràctic, tot
0: per
1: això.
0: Per a la dama i el cavallero.
1: O sigui, sí, o sigui, tot això té un sentit de pràctic, de... No només és donar informació així... a la bèstia.
0: No.
1: De moment la ceba no m'està fent plorar.
0: No, ja la gran mano no. Doncs el primer que heu de fer, vale, és rentar una miqueta les patates, que jo crec que hi ha molta gent que renta les patates, jo soc de rentar les patates, crec que està bé.
1: Sí, per l'amor de Déu, no, les patates sempre fer net, perquè...
0: Una vegada em van servir unes patates bullides i estaven totes cobertes de terra, encara i va ser com, ui...
1: Mare de Déu, senyor!
0: Sempre ho recordaré.
1: Tenia crocante.
0: En fi, no diré noms.
1: No, diguem noms.
0: I... Doncs renteu una miqueta les patates, les peleu i després les tallarem a rodanxetes.
1: I si sou dues persones o si sou 20 persones a la cuina, pues qualcú que talli la ceba.
0: Sí, que és el que està fent la vintena persona, que és un Oliver.
1: Sí. Per un sofrit, eh? Per un sofregit.
0: Un sofrido.
1: No,
0: sí.
1: Al final...
0: Hacemos un sofrido de cebolla, ajo y tomate.
1: Hi ha un moment que t'han de canviar d'idioma, ja no sé...
0: Sí, dono fe.
1: I això, talleu, picau la ceba per un sofregit. Així ben bo. Una ceba blanca, si pot ser.
0: Sí, sí, la vermella, jo per sofregit la vermella no la trobo...
1: La vermella va més bé per a l'amanida, crec.
0: Sí, per amanida boníssima.
1: Sí.
0: O per una pizza, saps? Una coca, sí. Una cosa així un poc més, però...
1: Oh, perquè una coca la ceba blanca també figa, eh?
0: Sí, no, ja, tens raó.
1: Unes coques de ceba que feia, te'n recordes?
0: Sí.
1: La Luz feia unes coques de ceba que era, bueno...
0: Em queden bones.

0: Doncs un episodi molt interessant serà el de... L'episodi sempre el dedicaré... Sempre hi haurà un episodi dedicat al Noise.
1: D'això no se libra nadie.
0: Vull dir, no concreta, potser no concretament el Noise, vull dir, potser és alguna... diguéssim, alguna influència que pugui tenir el Noise, o el Japanoise, o el Japó, o el... Tenim intenció de parlar d'Einstein de Malbalten, un poc de l'Industrial...
1: Sí.
0: Un poc d'Arx, això pel que fa al punt, punt musical. Pot ser. No parlarem de paisatge sonor.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: No se sap el que farem aquest.
0: Aquesta temporada anem a tope.
1: Tu! Parlarem de paisatge... De fet, no és que parlarem de paisatge sonor, és que revisitarem la polèmica de l'any passat.
0: Sí.
1: Paisatge sonor, objecte sonor, etcètera sonores.
0: És una polèmica que
1: no sé. Un poco si... más y dejamos de ser amigos.
0: Sí, sí, que no s'acaba, és aquesta polèmica, vull dir, perquè clar, l'any passat la qüestió era, què és el paisatge sonor, què és un objecte sonor?
1: On està, o sea, realment, on està la frontera?
0: On està la frontera de la percepció d'una cosa o l'altra? És a dir, clar, un objecte sonor de ser, no, diguem, no de ser interpretat, m'explico. És el que dèiem, no? El de... Quan escoltes una locomotora, allò no és una locomotora, no? Avui no parlarem d'això. No, no, no, hem introducció.
1: Hoy estamos haciendo el teaser.

0: lá lại.
1: Jo he de confessar que a mi sempre se'm fa una miqueta difícil distribuir les coses per capítols, perquè
0: em
1: poso
0: difícil,
1: a parlar d'una
0: sí.
1: I me'n poso a parlar d'altra, perquè on estan realment les fronteres de les coses? Anem a dir que...
0: No, ara diguem una cosa molt clara, vull dir, el nostre... Nosaltres som avestruces, ens presentem. Hola, què tal? Els avestruces són... Nou alerta, no us apropeu als avestruces.
1: Ai, sí, foten uns mossos?
0: Sí, sí, són animals perillosos, no tots són majos, però no us apropeu a nosaltres, vale? Que quedi clar, per això fem un podcast. Perquè no puguem tenir contacte. No, és broma. No, però el nostre sistema de treball...
1: Per això mai no farem un show en directe.
0: Sí.
1: Perquè venia morto.
0: Ai.
1: I els aus de les trulles són grans.
0: Són grans, són com a dinosaure. Són aus de dinosaure.
1: És que són com dinosaure...
0: Això és una teoria...
1: No hem parlat ja l'any passat dels dinosaures que ara tenen plomes. És que jo encara això no ho he superat. O sigui...
0: Crec que alguna cosa van dir. No van entrar molt, però sí de... Bueno, que hi ha teoria, no? Sembla que sé que... Els dinosaures...
1: Tenien plomes.

0: Escolteu un poc Jadas.
1: Ai, sí.
0: És el podcast que fan en Cristian, en Pedro, i en Txec. Perquè està molt bé, realment. Aprens molt, aprens molt. Aprens coses, aprens coses. Són gent que ha viscut.

0: Nosaltres, en canvi, ens vam manifestar per primera vegada ahir a l'existència.
1: Exacte. I, no, però el nostre mètode de treball, ho vam dir l'any passat, treballar podent sempre, la gent ens ha vist en directes, hi ha vídeos, hi ha bancams, hi ha coses. I nosaltres funcionem així, nosaltres és una cosa molt, molt visceral, per dir-ho d'alguna manera. No? Exacte.

0: Hi ha aliens que mengen dinosaures, dinosaures que mengen aliens.
1: Hi ha novel·les eròtiques sobre dinosaures.
0: Sí, això m'ho vas dir.
1: Sí, jo li vaig regalar a una amiga.
0: No sabeu la vida com és, eh? O sigui,
1: un any intens hem tingut, eh?
0: Un any intens, sí, sí. Jo no sé si és una, no sé, una predisposició natural.
1: Predisposició genètica a l'intensitat.
0: Sí, que al final penses, mira, potser és tot genètic al final, no? Vale, això... Les patates van a la greixonera, eh?
1: Les patates van a la greixonera. I també parlarem...
0: Aquell llibre de Lluís Ripoll és un llibre antic, com podeu veure
1: sí.
0: Pel llenguatge i tal. No sé si es troba disponible aquest banda avui en dia, però...
1: Sí, d'on hem tret aquest llibre?
0: Això ma mare el tenia, que sé, on. Era una sèrie de... No sé si era de la meva sàvia. Sí, em sembla que era de la meva sàvia, sí que el tenia.
1: Clar, anem a dir que...
0: Era com si un recetari ben... comú, no sé, que venia a qualsevol llibreria o...
1: Clar, no és que tinguem la recepta de la Montse, però tenim
0: sí.
1: Una recepta també que ve
0: sí.
1: De la família.
0: Sí, perquè quan li vaig dir...
2: Aprovada per Xallan.
0: Farem una recepta menorquina, tens qualque receptari, me'n va treure no sé quants, 3 o 4.
3: Ui, sí, i aquest ens va agradar molt.
0: I aquest ens va agradar. Perquè
3: així molt petit,
0: sí.
3: També una miqueta d'història.
4: És senzill, així,
3: un gazpacho.
4: Doncs és molt de Sant Lluís, també un dels molins.
1: Un altre dels temes que tocarem aquesta temporada són les composicions sonores inesperades. Aquesta manera de... prendre la consciència que vivim rodejades de so i que la música i el so... Bueno, això que hem dit moltes vegades, no? Que la música i el so tampoc es poden diferenciar tant. Que a buen entendedor poques paraules i que si pares l'orella i escoltes, en qualsevol moment hi ha composicions sonores meravelloses. Això és un dels meus temes preferits i la veritat és que aquest any en concret

0: estar practicant molt aquesta escolta. Com es diu això també? No havíem dit una paraula?
1: Deep listening.
0: Deep listening. Concept, què és el deep listening?
1: Concepte de Pauline Oliveira, doncs.
0: Potser tot gira una mica en torno al deep listening.
1: Sí, és un concepte molt interessant. És una pràctica de...
0: Què n'extreus tu d'aquí? Què és el que fa aquí?
1: És com... Sí, aquí nosaltres estem afegint un poc de...
0: Pimentón.
1: De pimentón, de pimentón.
0: Jo n'hi he posat del de la vera i ahumado picante.
1: Mira, pues...
0: Que m'agrada molt el pimentón. Però no n'hi he posat molt, eh?
1: No, és el gest...
0: És un toquecito.

0: Hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues, escolta.
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt d'un pensament que ve molt del budisme, vull dir, aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, 100 times.
1: Budisme o filosofia zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit.

0: I hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: Sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues, escolta.
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt de... Un pensament que ve molt del budisme, vull dir... Aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, hammer time.
1: Budisme o filosofia zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit.

0: després.
1: Mm. Bueno, estem fent el sofrito, que fa xup-xup.
2: Sí.
1: També anem a dir que al final el deep listening... Com tot el que té a veure amb la presència, amb estar present, a la infància es dona d'una manera molt natural.
3: Sí.
4: Una vegada el concepte de que els animals practiquen el deep listening d'una manera natural.
1: Ja.
4: És molt interessant, això.
1: Però, com? Jo necessito datos.
4: Necessito data.
5: Interesting. Oh, thank you.

0: känner ju vem honom för shit. Jag ska ju lägga sig fram på det.
1: Dedicarem un episodi també a parlar de tècniques esteses.
0: Ahà.
1: Per instruments de...
0: Què són les tècniques esteses?
1: Són, diguem, les tècniques que surten un poc del que es considera convencional en els instruments clàssics.

0: Sí, claro. No, es que el sufragit... Es que té un color vermell preciós, en sèrio. Ha quedat preciós,
1: Com a
0: això.
1: sang, com a sang.
0: Boníssim. No, i si li poseu ou, també.
1: Sí, va molt bé, això, amb una miqueta d'ou. Oh, quina calor.
0: Sí.
1: En una zona localitzada de la boca.
0: Sí, és un plat que... Si és un dia d'agost que fa molta calor, a mi no m'afagueu.
1: No.
0: Us feu una amanida de pasta o...
1: un gazpacho.
0: Un gazpacho.
1: A veure si t'hi posen des.
0: Hi ha un episodi que el dedicarem a les verdures nitrolises, perquè està la cosa molt xunga. Penseu que els tomàquets són fruites, i quan anem a un supermercat a passar els tomàquets, fixeu-vos bé on estan situats.
1: I a mi t'he de dir que realment això em produeix una mica de conflicte, eh?
0: Com produeix conflicte. Ah, anem a menjar una amanida amb un pot de tomàquet i tal, verdureta. No. Estàs posant fruita. I la fruita du sucre.
1: Però també li pots posar poma a l'amanida
0: També
1: o
0: se m'ha posat poma,
1: mandarina.
0: és veritat. Jo no sóc de posar... anava a dir fruita, veus? És que estic enganyat. No, jo no n'hi poso una de... No n'he posat mai de poma o... Me sembla que tu i jo alguna vegada que hem cuinat alguna cosa així hem fet amb un pot de poma, me sembla.
1: Una vegada vam fer una amanida molt bona d'escarola, amb pera, nous i vinagreta de figat
0: Sí, true.
1: i llima.
0: Sí.
1: Està molt bona.
0: Sí, les
1: Això quan érem més
0: amanides.
1: joves ja teníem més temps, perquè ara ja no arribem a fer aquestes coses.
0: Bueno, sí, true. Xerrarem de so i estats d'ànim.
1: Ens veurem tristos, després contents, després
0: Sí.
1: tristos, no sé què. Després enfadats.
0: Només enfadats. I després, no sé, locura.
1: Això abans i després.
0: Sí, perquè el so i els estats d'ànim, no? Com configura una cosa i l'altra. També és interessant, no? No, vull dir, no entrarem dins... Com es diu això? Arteteràpia, pot ser? O...
1: No, crec que, que hi entrem perquè no en sabem.
0: No, bé, no en sabem ni tampoc.
1: Si algú en
0: No.
1: sap, que ens escrigui i ja el convidem a la
0: I
1: propera temporada.
0: aquí,

0: Molt polit aquest plat, eh?
1: És un plat molt polit.
2: Sí.
0: Molt honest.
2: És molt honest, sí. Molt de color. Posar un lloc, sobretot, perquè el lloc li dona
0: sí.
2: molt de sabor.
0: Sí, he posat un munt.

0: us animem a comprar, que us compreu una gravadora també. I que veu-vos mentre dinau. Vull dir, una gravadora d'àudio.
1: Podeu sortir al carrer a casa sons.
0: Sí.
1: Que és... només pot fer amb la gravadora del mòbil, eh?
0: Només pot fer la gravadora del mòbil, sí. No cal tampoc que... Bueno, depèn del que decideix. Mira, és que necessito aquí una qualitat de so un poc més o tal, però... I després us podeu baixar... un... DAW. Una DAW, una Digital Audio Workstation.
1: Un DAW.
0: DAW. Tipo Audacity. Sí, ja sabem, Audacity està super criticat i no sé què i no sé quants. Però,
1: per què critiquen l'Audacity?
0: Tothom ha començat amb Audacity. Sí, bueno, perquè és així un poc més xerec el software.
1: I m'escolta, és un software gratis, fàcil d'usar. Està bé.
0: I us recomanem sobretot el Reaper, si voleu ja anar a tope.
1: T'has vist Jeepers Creepers? Jeepers Creepers.
0: Què és això?
1: Una pel·li de terror, crec.
0: Una pel·li de terror. Jo crec que...
1: Au!
0: Esperem que hagueu disfrutat.
1: I ens veiem al segon.

0: No son horas.
1: A continuació, Destraper-lo, amb una cançó del Dia Soterrani enregistrat el 2020.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: els estudis fets en relació als fluxos alimentaris a Menorca mostren que només un 16% dels aliments que consumim es produeixen a l'illa. La resta ve tot d'importació. Fem un 10% de la verdura que consumim i un percentatge encara menor de fruita. Un problema que es repeteix en altres vectors i que repercuteix negativament en diversos paràmetres.
1: Època de muda. Capítol 2. L'autonomia estratègica.
0: Per exemple, en el cas de l'energia està tradicionalment molt pitjor, perquè la producció de renovables era molt testimonial aquí, amb molts danys aturada al 3%. Anualment, l'equivalent a uns 220 milions d'euros l'any en petroli s'ha vingut transportant a l'illa per ser cremats a una central molt ineficient, que transforma energia aprofitable a aproximadament una unitat de cada 3 que en crem. En temes hídrics arriba una gran quantitat d'aigua envasada, que implica també una gran càrrega energètica, entre fabricació d'envasos, procés de càrrega, transport i recollida de residus, a més de la generació de restes de plàstic que romperan en partícules diminutes durant cents d'anys. També tenim aigua, a Ciutadella, emprant el petroli per dessalar. Necessitam aplicar alternatives més racionals. Però el màxim exponent de la dependència exterior es troba representat pel turisme, amb devers 2 milions de turistes que es desplacen prioritàriament per via aèria, que és del que implica més petjada. La sostenibilitat de tot plegat és discutible, a no ser que entenguem per aquest concepte un simple concepte de rentat d'imatge, tan en voga en els dies que corren. Amb tot, mirar d'augmentar l'autonomia de l'illa en aquestes qüestions sembla una bona aposta en un context mundial on la globalització remet i el preu de l'energia habitual s'incrementa. Hi ha un progressiu retorn a mercats no tan llunyans. I la tendència a fer que l'economia solucioni problemes ambientals globals en tot d'augmentar-los s'anirà imposant de grat o perquè no hi haurà més remei. De les qüestions plantejades, unes presenten més dificultats que d'altres. No és fàcil abordar el transport del turisme des del seu lloc d'origen, més enllà d'intentar rebaixar el volum de persones. Demostrat com està que Balears perd renda per càpita de manera espectacular mentre hem triplicat el nombre de turistes, desinflar la massificació hauria de ser un deure d'institucions, empresariat i agents socials. Caldria reduir vehicles d'estiu i definir un transport públic ben dotat, que connecti amb eficàcia i freqüència el Llevant i el Ponent. Es podria combinar amb serveis de vehicles privats elèctrics lleugers, que caldria dissenyar amb autonomia per cobrir únicament la poca distància que separa els nuclis de l'eix transversal amb la costa del nord o del sud. Uns vehicles elèctrics que es podrien carregar a partir dels excedents de les plantes solars fotovoltaiques que es van implantant progressivament i que tenen una franja horària amb una producció massa alta per ser abocada a xarxa, però que podria servir per carregar bateries. Per la seva part, un sector agrari diversificat tindria més viabilitat econòmica i generaria economia local. Si es planteja amb un enfocament regeneratiu, és una via comprovada de recuperació a curt termini de fertilitat, biodiversitat, captura de carboni i retenció d'aigua de pluja. Un camí virtuós que Menorca necessita adoptar cada vegada amb més urgència.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució: Jan Ros. Edició: Check Pons.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

no se catenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaga

enriqueix aquesta estona o durant el pas del temps. Ses parets tortes de cal

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

una jove somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyà.

seua mare, quan va despertar, li va dir fia-te meua i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir fia-te meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de por.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem brevar.

volen secar la potent o s'arregar de descar. Et sac d'esblat força bé, la cadira d'un descans. Sues que l'ombra, un glop a cabra salada, anàs voltant secret, fins a l'altrit gent cantada. Està gros baraneta, sa pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta has debutit sa bramada. Rodoles macats, sa taula sa taulera, un cut es pla de mà, ocell a sa falconera.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Abans era molt més costós gravar un disc, es va, o gravar una cançó, costava molt més que no ara. Moltes vegades ens havíem de desplaçar a un estudi de gravació, no ho podíem fer d'una manera com ho feim ara molts que s'ho graven a casa, que tothom té el seu estudi a casa. Tenir el seu estudi a casa vol dir tenir un ordenador i quatre aparatets, quatre micros, una petita taula, bueno, aquestes coses. L'internet a la vegada té una forta influència damunt la música en moltíssims de sentits, en molts de sentits. Xerrant amb un dels músics de Pal de Gall, m'explicava que ells dins del 2023 van fer actuacions importants fora de Menorca. Un dels tants, per exemple, va ser en el Canet Rock, no? Van anar al festival aquest Canet Rock i van grups molt importants. Llavors, al moment que s'organitza un festival d'aquest tipus, el que miren els organitzadors és a veure quantes visites tenen a certs canals d'internet. Me refereix, per suposat, a Spotify, aquest tipus de coses. Si tu no tens un mínim de gent que t'escolta, un mínim comptat per mils, no te contracten. És a dir, ni te miren. Ells miren la gent que té més repercussió dins internet per poder-los contractar, no?
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Sa Gramola amb en Pep Cardona, cada divendres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Senyor meu, don Diego. Escric això des de la cambra d'un hospital i a l'avançala del quiròfan. Intenten que m'afanyi, però estic resolta a acabar aquesta carta. No vull deixar res a mitges, i menys ara, que sé el que planegen. Volen ferir-me l'orgull tallant-me una pota. Quan em van dir que m'haurien d'amputar la cama, no em va afectar com tots creien. No. Jo ja era una dona incompleta quan el vaig perdre a vostè. Una altra vegada, per enèsima vegada, i tot i així, vaig sobreviure.

0: El 1953, la gangrena amenaçava la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, per la qual cosa se li va amputar la cama dreta des del genoll. Veient o presentint que la seva salut decau i que al final de la seva vida està a prop, moriria un any després a la seva casa d'infantesa, la Casa Azul, abans de l'operació decideix concloure definitivament la seva relació, tormentosa com a poques, amb el també pintor i muralista Diego Rivera, per acomiadar-se d'ell amb aquesta intensa carta enrabiada, plena de ressentiment, dolor, abatiment i molta dignitat. Comencem a Epistolari Express, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburo i en Txec Pons.
1: No m'aterreix el dolor, i ho saps. És gairebé una condició immanent al meu ésser. Encara que sí que et confesso que vaig patir, i vaig patir molt, alhora, totes les vegades que em vas fotre les banyes. No només amb la meva germana, sinó amb altres dones. Com van caure els teus paranys? Tu penses que em vaig emprenyar per allò de Cristina, però avui he de confessar-te que no va ser per ella, va ser per tu i per mi. Primer per mi, perquè mai he pogut entendre què buscaves, què busques, què et donen i què et van donar elles que jo no et vaig donar. Perquè no ens fem els babaus, Diego. Jo tot allò humanament possible t'ho vaig donar i ho sabem. Ara bé, com collons ho fas per conquistar tanta dona si estàs tan lleig, fill de la gran puta?

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón va néixer el 6 de juliol de 1907, encara que a ella li agradava dir que ho havia fet el 1910, l'any de l'inici de la Revolució Mexicana. Vaig néixer amb la Revolució, deia, perquè volia que la seva vida comencés amb el Mèxic modern. Aquest detall mostra la seva singular personalitat, caracteritzada des de la seva infància per un profund sentit de la independència i la rebel·lia contra els hàbits socials i morals ordinaris, moguda per la passió i la sensualitat. Orgullosa de la seva mexicanitat i de la seva tradició cultural, es va enfrontar a la penetració dels costums nord-americans, tot això barrejat amb el seu peculiar sentit de l'humor.

0: La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de diferents estils, com el realisme, el surrealisme i el simbolisme, així com de la cultura autòctona, apreciant els valors estètics de l'art popular de Mèxic, demostrant en la seva pintura un sentit dramàtic i violent que es pot trobar també en alguns exvots populars, dels quals en tenia una gran col·lecció. Va saber copsar tot el que tenia al seu voltant: pintures, fotografies, gravats, exvots, exposicions, llibres i viatges. Va estudiar-ho i això va ajudar-la a definir un estil pictòric propi. La seva obra s'origina i procedeix d'una indagació contínua sobre ella mateixa i manifesta els estats d'ànim de manera precisa i deliberada, materialitzant les oscil·lacions entre el patiment i l'esperança. El caràcter simbòlic de la seva pintura és una via per l'expressió vehement d'una personalitat apassionada per a la qual l'art és desafiament i combat, lluita violenta contra la malaltia, però també replec abstret cap al jo interior i la petjada del reconeixement dolorós de la seva identitat malmesa.
1: Bé, el motiu d'aquesta carta no és per retreure't més del que ja ens hem retret en aquesta i qui sap quantes putes vides més. És només que em tallaran una cama. Per fi es va sortir amb la seva, la condemnada. Et vaig dir que jo ja em feia incompleta de temps enrere, però quina puta necessitat hi havia que la gent ho sabés. I ara ja veus, la meva fragmentació estarà a la vista de tots, de tu. Per això, abans que et venguin amb la xafarderia, t'ho dic jo, personalment. Disculpa que no em pari a casa teva per dir-t'ho de cara, però aquestes instàncies i condicions ja no m'han deixat sortir de l'habitació ni per anar al bany. No pretenc causar-te llàstima a tu ni a ningú. Tampoc vull que et sentis culpable de res. T'escric per dir-te que t'allibero de mi. Vaja, t'emputo de mi. Sigues feliç i no em busquis mai. No vull tornar a saber de tu ni que tu sàpigues de mi. Si d'alguna cosa vull tenir el gust abans de morir, és de no tornar a veure la teva horrible i bastarda cara de malparit rondar pel meu jardí.

Durant tota la seva vida va tenir una salut fràgil, patint poliomielitis als 6 anys, i el 17 de setembre del 1925 un accident amb autobús la va deixar amb lesions permanents. Li va quedar la columna vertebral fracturada, gairebé trencada, i es va fracturar diverses costelles, el coll, la pelvis i una cama per 11 llocs diferents. El seu múscul es va desfer i un passamà li va travessar el ventre, introduint-se-li pel costat esquerre.

0: es va passar 9 mesos al llit i es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida. I va haver d'usar cotilles de diferents tipus, així com diversos mecanismes d'estirament. Aquest tràgic accident va marcar-li la vida. Va ser un xoc estrany, no va ser violent, sinó sord, lent i va sacsejar tothom, però a mi, molt més. Va escriure a Frida sobre el tema. L'avorriment que li provocava la seva postració la va dur a pintar.
1: De que por mí puedas llorar.
0: Però un altre accident, entre cometes, va sacsejar la seva vida. El nom, Diego Rivera, a qui va conèixer per una amiga el 1927. De seguida, l'admiració mútua que sentien l'un per l'altre els va conduir a contraure matrimoni el 21 d'agost de 1929, malgrat l'oposició de la família d'Anna Frida, que el trobava massa comunista, rabassut com una pintura de Bruegel, i massa gran per a Frida, perquè Diego tenia 22 anys més que ella. La seva relació va consistir en amor passional i vertader, aventures amb altres persones per part de les dues bandes. Frida ho va fer també amb dones a partir de descobrir les primeres infidelitats d'en Diego, les quals li van provocar un gran sofriment. Vincle creatiu, odi i un divorci al 1939 per després tornar-se a unir. Ser la dona d'en Diego és la cosa més meravellosa del món. Jo deixo que jugui al matrimoni amb altres dones. Diego no és el marit de ningú i mai no ho serà, però és un gran company.

abans de la seva mort, va deixar escrit: «Quan mori, cremeu el meu cos. No vull ser enterrada. He passat molt de temps ajaguda. Simplement, cremeu-lo».

Es va suïcidar o el seu cos ja no va resistir més al dolor i al deteriorament que patia? Potser una combinació dels dos? Durant tota la seva vida, Frida va sofrir dolor i tot i així sentia una gran passió per la vida i una gran ànsia de llibertat que es poden resumir en aquestes paraules. Peus, per què els vull, si tinc ales per volar? El 1955, Rivera, abatut per la mort d'Anna Frida, escriu: «Me n'he donat que el més meravellós de la vida ha estat el meu amor per Anna Frida».

encara que va gaudir de l'admiració de destacats pintors i intel·lectuals de la seva època, com Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti i Concha Michel, la seva obra va aconseguir fama i veritable reconeixement internacional després de la seva mort, especialment a finals dels anys 1980, principis dels 90, per col·leccionistes com la cantant Madonna. Frida Kahlo es va saltar totes les convencions en aspectes com la sexualitat, l'expressió artística o la seva ideologia política, en una època en què una dona no podia escapar-se d'un rol prefixat. Avui, Frida és una icona feminista per la seva personalitat i per l'energia indomable que desprenen els autorretrats.

0: Ojalá y que te vaya muy bonito.
1: És tot. Ja puc partir tranquil·la perquè m'arrenquin en pau. S'acomiada qui l'estima amb vehement bogeria. La seva Frida.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Avui ho fem xerrant de lírica. És una qüestió que defineix bastant el caràcter menorquí en la seva relació amb la música popular. Sempre s'ha dit que Menorca és terra de cantaires i de so dona fe a la quantitat d'agrupacions corals que hi ha, més o manco formals. Per parlar-ne avui tenim una reconeguda artística polifacètica, una magnífica cantant soprano que ha participat de nombroses iniciatives en el món de la música des de diferents àmbits. Tenim amb nosaltres na Maria Camps.
2: Hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé, altres?
1: Mira, molt bé. Estàs d'acord que Menorca és una terra de cantaires?
2: És una terra de cantaires. Menorca ha donat i dona molt bones veus i veus reconegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé.
1: No sé ben
2: però
1: què.
2: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Pele.autó presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona la cosa?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui us contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts i benvingudes. Avui iniciem un viatge d'aquells que van a través dels temps, la imaginació i les paraules. A partir d'avui, el nostre punt de trobada seran les rondalles, els contes i les històries. I no has de passar pena perquè pel viatge necessites ben poc, amb les orelles ben atentes, el cor ben obert i tota la teva imaginació ho tenim bé. El meu nom és Andrea Ollamburu. Som narradora, antropòloga i una enamorada dels contes. I espero que a vosaltres també, ja que aquest viatge, que farem plegats, ens durà per diversos mons. Alguns màgics, altres més reals, d'aquí de Menorca o de més enfora. Antigament, en moltes cultures, els contes s'explicaven a la vora del foc i els narradors mítics s'acompanyaven de les flames per caldejar la imaginació d'aquells que escoltaven. I aquí a Menorca molt en ressona so del foc. Doncs, si us en recordeu, van ser els fenicis que, mentre es creuaven el Mediterrani per arribar a les codiciades mines de Tarsis, es van quedar sorpresos de la geografia plana de l'illa, que permetia veure tots els focs que s'havien encès per tots els territoris. I per això la van anomenar Nura, que pels fenicis volia dir foc i llum. Us ho imagineu? Quines històries es devien explicar aleshores al voltant d'aquells focs? Ara ja quasi no ens reunim al voltant del foc, però sí que ho fem quan volem escoltar les històries que ens expliquen el món, en forma de contes, mites o rondalles. Un dels grans recopiladors del patrimoni oral menorquí, el doctor Camps, va escriure un cop: "El poble és el primer autor de faules, com ho és dels refranys, que al cap i a la fi no són més que faules breus, proporcions contretes a la sola deducció o sentència final. Com ho és dels cobergos i rondalles, com ho és dels cants i endivinalles, perquè el poble, com s'home, té un poc, o un molt, de filòsof, músic, metge, poeta i foll. I cada poble i Menorca té els seus refranys i faules i els seus cants i cobervos. Si uns s'obliden, altres en neixen. I molts, nascuts Déu sap quan, no s'oblidaran mai." Avui viatjarem de la mà de Neruda Menuda, protagonista d'aquesta narració fantàstica, escrita en prosa i d'autor anònim. Una rondalla que, com moltes, explica en clau simbòlica fets i experiències que, tot i ser imaginàries, molt tenen a veure amb la vida quotidiana de la gent. L'argument, però, no el podem considerar patrimoni exclusiu del poble menorquí. Doncs arreu del món es conten rondalles similars. Aquesta, per exemple, la podem trobar narrada de forma diferent en cultures com la russa o la colombiana. Ara sí, preparats, que ve l'hora del conte. Disposeu imaginació, cor i orelles. Desconnecteu la ment, que això comença.

Açò era una vegada un pagès que tenia una estància al costat de ses terres del rei, amb una ego i una pollina. Un dia sa pollina va botar cal rei, on hi havia un cavall. Aquell pagès va pensar que seria millor anar a demanar permís al rei per treure sa pollina, i així ho va fer. Però el rei li va dir que no, que si sa pollina ha botat és perquè és des cavall i ara és de sa meva propietat. Aquell home se'n va anar molt disgustat cap a casa seva, ja que era molt pobre, i en el rei, a qui no li feia falta els doblers, li havia pres sa seva pollina. Sa filla del pagès, que era de nom Ruda Menuda, es va enfadar amb son pare perquè havia anat a demanar permís en el rei, i li va aconsellar que anés en el torrent i que prest el rei hi aniria i li demanaria veure què hi feia allà. Llavors li hauria de contestar que pescava sardines. I el rei, com no s'ho creuria, li demanaria veure com era possible que pesqués sardines en un torrent. Però el pagès tindria preparada una bona resposta i li diria: «És més possible pescar sardines en un torrent que no que un cavall faci una pollina». I així ho va fer. I en sol demà, el rei va enviar un criat a cas pagès perquè l'avisàs que el rei el volia veure. I ell hi va anar. I llavors el rei li va demanar: «Com és que has fet el que narro de menuda t'ha dit que fessis? Allò d'ahir no pot ser inventeu». Així que va ordenar al pobre home que fes anar sa seva filla a palau i que ho fes mig vestida i mig despullada, mig muntant i mig a peu, mig en camí i mig sense en camí. Narruda Menuda va manar son pare que anàs a dur un merdà. Ella es va treure sa roba i es va embolicar amb uns filacs, va posar una brida esmerdà i va partir cap a palau. S'animal anava estones pas camí i estones no, i moltes vegades feia caure Narruda Menuda. El rei, que estava acompanyat per un grup d'amics, esperaven en el balcó s'arribada de Salota. Quan la van veure arribar, mig vestida, mig despullada, mig caminant, mig muntant, mig en camí i mig sense en camí, tots aquells homes es van posar a riure, i el rei la va fer tornar cap a casa seva, ja que anava impresentable. En sol demà va fer tornar a cridar a son pare i li va ordenar: «Com que sa teva filla em va fer avergonyir, l'hauràs de fer tornar a palau, però ara amb una cistella de rialles». L'amo no sabia com ho podia fer. El que li havia manat al rei era impossible. Però quan ho va dir a sa filla, ella li va donar sa solució: «Papi, no passis pena. Millor vés a agafar un mirall, els roms i fiques els trossos dins a cenar». Una vegada a palau, els amics del rei encara reien pensant en allò que havia passat el dia anterior. Tots estaven ansiosos per a veure què havia posat dins la cistella. Una volta va arribar, va obrir-se a cenar i tots els presents van mirar a la vegada amb un gran somriure. Els miralls reflectiven les seves cares i, com el rei havia ordenat, va ser un paner ple de rialles. Ai, el rei estava enfadat i va fer manar el pagès que l'anés a veure i li va contar que en Ruda Menuda li havia fet avergonyir amb els seus enginyosos plans. Així que ara el rei volia que aquell capvespre mateix li dugués un plat amb tots els gustos. El pagès va tornar trist a casa seva i li va contar el que havia dit el rei. Ella, despreocupada, va agafar un pot i va posar dintre un poc de sal i va partir cap a palau. El rei, en tastar allò que li havia portat, tot enfadat li digué: «Ai, Ruda Menuda, no hi estic gens d'acord. Tu només m'has dut un plat amb sal i això només és un sol gust». I la va fer tornar cap a casa. En sol demà, el rei celebrava un sopar molt important i havia convidat molts amics, i el monarca va manar al cuiner que fes el menjar preferit per a tots els seus convidats. Narruda Menuda, però, va dir al cuiner que quan fes el sopar no hi posés gens de sal, que no n'hi posés gens. Quan el rei i els seus convidats van tastar el menjar,
el van trobar molt dolent. Així que van fer crides cuiner i li van demanar explicacions a veure per què aquell menjar, que sempre era tan bo, aquell dia, era tan dolent. Però Squine va contestar que era perquè Naru de menuda li havia dit que sa sal eren tots els gustos i que si no hi posava sal, es menjar no en tindria cap de gust. Va fer el rei tot molest. Va pensar que sa filla dels pagès sempre tenia sa raó i que ja era hora de posar fi en aquest problema. Així que en sol demà va tornar a fer cridar son pare de Naru de menuda i li va dir: saps què, pobre pagès? He decidit que em vull casar amb sa teva filla, que farem una boda a palau i serà espectacular. Son pare de Naru, que no era tonto, sabia que el rei volia matar sa seva filla, però ella el va tranquil·litzar. Naru va agafar un budell de ve i el va omplir de confitura, vi blanc, confits, rosella i totes les coses bones que va trobar. Després va posar el budell dins un ninot que s'assemblava a ella i li va posar una corda al coll. L'endemà es va casar i ho van celebrar amb una gran festa i un gran ball i vi per tothom. I quan els convidats se'n van anar, Naru de menuda va dir al seu marit: ai, estimat, jo solec resar un poc antes d'anar a dormir. Així que, si t'assembla, jo aniré tirant i així, quan tu vinguis, jo ja seré en el llit. El rei hi va estar d'acord. I llavors ella posà el ninot dins el llit, agafà la corda i es posà davall del llit. Més tard va arribar el rei amb una pistola i va dir: ai, ruda menuda, ruda menuda, què te'n recordes d'aquell dia que vas fer anar ton pare a pescar i li vas dir que em digués aquella mena? Naru de menuda donà una estirada a sa corda i el ninot va fer una capada. Ai, ruda menuda, avui me les pagaràs. Te'n recordes del dia d'esmerdar i del dia d'assassinar de rialles? Ai, ruda menuda, que avui me les pagaràs. I que te'n recordes del dia que em vas dur el plat de sal i vas fer cuinar aquell menjar que no era bo per res? Ai, ruda menuda, avui me les pagaràs. Així que el rei agafà sa pistola i, pam, li pega un tir que va fer esclatar els budells i li va esquitxar un poc de rosella dins sa boca. Va fer el rei: ruda menuda, salada eres en vida, dolça ets en mort. Aleshores, el rei es va penedir de so que havia fet i es va voler matar. Però abans que ho fes, Naru de menuda va sortir de davall del llit i li va dir: ai, senyor rei, no vos mateu, que jo encara som viva. El rei, sorprès, li va dir que era massa espavilada i que per acabar el problema millor que agafés tot allò que li agradés de palau i que se n'anés. Al vespre, la reina ruda va manar al criat que posés una pastilla de somnífer dins del cafè del rei. I quan aquest ben dormia, Naru de menuda li va demanar que posés el seu homo dins una galera i se'l va endur cap a l'estància. A la matinada següent, el rei va notar que li queia una cosa freda damunt del cap. Xup! Una gota. Xup! Una segona gota. El rei, sobresaltat i demanant-se què devia de ser allò tan fred, va començar a obrir els ulls i es va adonar que era dins d'un galliner i que allò que li queia no eren gotes de glòria, com ell havia pensat, sinó que era femta de gallina. I el rei, tot molest, pres va veure que era dins el galliner de l'estància de Naru de menuda i es va posar a cridar-le: ruda menuda, on ets? Ja me l'has tornada a fer! Al cap de poc temps, ella va aparèixer i li va demanar com és que cridava tant, a veure si no veia que despertaria tot el poble si continuava així. Després, Naru de menuda li va explicar que ella no li havia fet res, només que ell li havia dit que s'endugués de palau allò que més li agradés.
i que a Neruda el que més li agradava era el rei. I el rei feliç va confessar que també li agradava Neruda menuda. I llavors sí que es van casar com toca. I llavors sí que es van estimar com toca. I van viure tots feliços. O això diuen. I ja sabeu que un conte contat és un conte acabat. Rondalla menorquina anomenada Ruda Menuda.

quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora. No me n'havia donat. Jo encara era molt jove de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca. La nostra roca no té cap serra ni cap muntanya que protegesqui els camps quan bufa la tramuntana. Però d'exemple tenim el senzill i fort Oastre, que creix aferrat i tort per costers i per ses faldes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, La Roba Estesa, de 2008.

0: 2008.
1: Idò, començant primer per els orígens vostres, com a mínim d'uns 10 anys fent feina junts. Com i quan va començar el projecte Jansky?
2: Bé, Jansky comença 2011-2012 amb la nostra participació al concurs Sona Nou de maquetes, després que decidíssim ajuntar les nostres dues passions, música i poesia, i dur-les, dèiem, traslladar-les de la biblioteca a la pista de ball i de la pista de ball a la introspecció intel·lectual, diguéssim, no?, respectivament. Amb aquest concurs de maquetes Sona Nou vam fer semifinalistes i això ens va animar moltíssim a enregistrar tot un disc, que va ser aquest Un Big Bang a la Gibrella, publicat el 2013 per Primeros Pasitos.
1: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Agony, que tu sona t'importa, però tant del cel que xerres, tan tancat sa porta.
1: La calcinera. Capítol 4. Una altra feina domèstica. Com hem sentit en el transcurs d'aquest podcast, la calç ha niuat a Menorca quasi des de l'arribada dels primers pobladors, més concretament en els rituals d'enterrament d'època talaiòtica. Hem sentit també construir el forn de calç i el xiscle de la pedra en sa cremada. I una vegada blanca, intensa, transformada en calç, hem sabut dels seus usos. En aquest i el pròxim capítol de la calcinera, ens aturarem en l'ús més habitual de la calç i que dona color a l'illa de Menorca, el costum d'encalar o emblanquinar les cases.

0: Així com la mirada històrica de la calç es gira fins al punt de fuga de la prehistòria menorquina, amb el costum d'emblancar, hem de fixar la mirada fins a l'època musulmana. Un costum que ja no s'abandonarà fins als nostres dies.
1: En relació a la costum d'encalar, el qual jo volia fer especial menció, perquè és una particularitat molt, molt pròpia de Menorca, molt mediterrània, a més, dir que el costum d'encalar a Menorca no ve de, no ve d'època medieval ni d'època moderna. Ve, està documentat com a mínim des d'època andalusina, d'època musulmana. L'època andalusina a Menorca va del segle VIII-IX fins al segle XIII. I això ho sabem gràcies a un cas concret, molt recent, que és a Ciutadella, el poble situat més a ponent de Menorca, que l'any 2021 es van fer unes excavacions d'urgència en el nucli històric. Ciutadella era la Medina Minorca, la ciutat musulmana de Menorca, gent-ho de poder en època d'època andalusina, i en el subsol de l'Ajuntament, que era l'antic palau del governador militar de Menorca, anteriorment havia estat l'antic alcàsser reial i en època més antiga havia estat l'antiga alcassaba musulmana de la Medina Minorca, es van documentar un barri de cases associades a la Medina, on ja va quedar patent l'ús de la calç per emblancar les parets de les cases per de fora i per de dins. És a dir, que ja en una època musulmana el costum ja existia. És a dir, que no ve d'època moderna. És a dir, que podríem dir que l'arquitectura actual mai està concebuda per veure's en pedra vista. Des de sempre s'ha encalat. Comentar-vos també una altra excavació que la vaig fer jo, la vaig dirigir jo, en el nucli històric de Ciutadella, concretament en el carrer de les Andrones. Va ser una excavació d'urgència arrel de renovació de clavegram. És un carrer molt antic, és un carrer que té un traçat molt irregular. Vam poder documentar que les cases que actualment flanquegen aquest carrer eren estructures d'època tardomedieval, encara es mantenien en peus, i d'època d'inicis d'època moderna. I en els nivells més associats en els paviments antics del carrer vam poder documentar que sí, que en aquesta època, entre el segle XV i el segle XVII, a Menorca i a Ciutadella, en aquest cas, ja era costum encalar les cases. Vull dir que no és una cosa recent. Dic que en el segle XVIII, l'època de les dominacions estrangeres de Menorca, Menorca sabeu que va ser britànica, va ser francesa, va ser espanyola, ja està perfectament documentada el costum d'encalar, en el segle XVIII. I en el segle XIX, a l'època a la qual pertanyen aquests gravats, ja no només era un costum encalar, sinó que era una autèntica obsessió, una cosa obsessiva. No només pintar les parets, sinó pintar les parets seques, pintar els portells de les parets seques, pintar les pedres, les pastaretes, els camins, tot se pintava de blanc, en calç. I això és una característica que la gent que ens visitaven, els viatgers del segle XIX, ja cridava molt l'atenció de la blancura de la Menorca d'aquell temps. Un exemple, tres exemples que són molt emblemàtics a Menorca, és el cas d'en Francis Schroeder, que era secretari d'escomodor de l'esquadra nord-americana establerta la primera meitat del segle XIX en el port de Mou. I aquest senyor va viure a Menorca l'any 1845-1846, després va tornar als Estats Units, va fer una publicació sobre les seves experiències a Menorca, i ho recalca, recalca la senzillesa de l'arquitectura popular menorquina, però a la vegada recalca la pulcritud i la netedat de les cases menorquines d'aquell temps. Precisament per això, per la costum aquesta reiterada i obsessiva d'encalats edificis. Un altre cas és aquest, és d'en Gaston, com veus, que ho podeu llegir, en Gaston Villier, no sé francès jo. Aquest senyor era etnògraf, pintor, il·lustrador, i va fer un viatge a finals del segle XIX a les Illes Balears, Còrsega i Sardenya. Després ho va publicar en un llibre que va titular Les Îles Oubliées, les Illes Oblidades. I dedica, la part dedicada a Menorca, ho il·lustra amb aquesta il·lustració tan curiosa, i li dedica una pàgina. El costum, diu a Menorca, diu el costum, els dissabtes de bon temps, les dones surten al carrer a repassar Els enfronts de casa seva, per deixar l'os impòluts. I ja van ser il·lustracions que és molt, molt interessant, perquè es deia que jo no podien arribar, ho feien amb un palo i en sa garnereta. És a dir, que ja es dirà que li va cridar molt l'atenció a aquest senyor, a aquest costum i sa pulcritud i sa netedat de ses dones menorquines d'aquell temps.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homos, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homos, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es quedava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors. Amb el tema del camp, ja era com un costum, s'ha de tenir el poal de fregar, el pedaç de fregar, el coixí i el test de la calç de vora. Avui agafaríem dos pedaços d'espolsar per dir una cosa, llavors agafaves, sí, el pedaç d'espolsar, de fregar, el perol i el perol de la calç. I la garnereta sempre estava a punt.
4: Era una senyora que tenia una saca o dues a casa seva i venia 2 quilos a una, 2 quilos a una altra, o en volia 5, ho venia això així.
2: No, l'anàvem a comprar. En el carrer Castell Rupit hi havia una senyora que venia a calç. I aquesta senyora venia a calç i venia a carpó. Hi havia forts de calç a Ciutadella, i com a tots els pobles, supòs, i aquesta senyora tenia aquests torrossos de calç a casa seva.
0: Generalment s'emblancava dues vegades a l'any, una a principis d'estiu i l'altra per Nadal. Però les cases són espais vius i per mantenir nets els murs sempre hi havia arreuat un poalet amb calç i la seua garnereta.
1: A Menorca, se costum d'encalar, si veniu qualque dia i veig edificis que no han estat reformats, veiem aquelles gruixes de calç. Jo em va molt bé aquestes gruixes de calç per, quan me demanen fer un estudi històric d'un lloc o d'una casa, m'ajuden a veure com sa casa ha anat cresquent al llarg dels temps a partir dels gruixos de calç. Hi ha cases que tenen gruixos així, que són vegades i vegades de donar calç de manera reiterativa al llarg de generacions. Jo quan veig que ho piquen, me cau de l'ànima, perquè és el testimoni de sa feina de moltes dones. Clar, això ho deia perquè a Menorca sa costum era donar calç dues o tres vegades en l'any. Se donava a principi d'estiu, ara, en aquesta època, antes de Sant Joan, i també se donava per Nadal. Però totes les cases, jo encara ho he vist, la senyora de la casa, o la madona, s'encarregada d'un lloc, d'una masia a Menorca, tenia sempre un poal en la calç a punt, allà, en la garnereta, per sempre anar repassant tot el que eren les zones més embrutadisses, un sòcol d'un enfront, d'una façana, els baixos, sempre anaven repassant. Encalar era sinònim de ser una dona neta i de tenir sa casa pulcra i impòluta.
4: I els porxos s'acostumaven a fer també aquest temps, però no era tan sols per la temperatura, sinó que perquè hi havia més claror. i dins els porxos, que antigament no hi havia una bombilla i aprofitaven quan hi havia més claror per no tenir la calor del mes de juliol o agost, però era quan hi havia més claror de les cases i aprofitaven aquestes fetges. Normalment, antes de Sant Joan semblava que acabava el món, antes de Sant Joan havia d'estar llest. Hi havia mesos que quasi quasi semblava que no podies fer feina, però al final havies de fer feina tot l'any. Mm-hmm. Però ser calç amb la quinada fora en l'hivern era un poc disbarat, no aguantava, s'embrutava.
3: Jo, com que per dinar i tenia missatges i tenien gent, i tota la família, jo me'l dava a tenir un punt per ella fer, però jo havia de fregar i llevar els quitxos, havia de posar mobles, i vist que un dia jo cansada i mo mare, és que si no vos digués res, blancaríeu el cul en tòfol i tot, li vaig dir, perquè me tenien pipada, perquè quan teniu tot bé, ai, ara això queda malament, sinó que m'han de fer coll, i així no. Era curiosa, ho va molt bé.
2: Van més sovint els baixos de lo que fos, de menjador, de cuina, els baixos, perquè normalment s'emblanquinava una vegada cada any les habitacions, el menjador, la cuina, de vegades fa dues, depenent de si hi havia cuina de ferro, si fa foc en terra, depenent de com, de quin tipus de foc i fum es pogués fer. Només les habitacions una vegada en l'any, que jo recordi, i els teixos també són una vegada en l'any, els experiments. Llavors, els baixos era el que allò es havia de repassar. Clar, si hi havia fiots, hi havia mans, per la paret, evidentment, la calç no es podia fer net amb aigua, es havia de tornar a pintar damunt. De fet, no sé si t'has fixat en unes cases de lloc, habitualment tenen una gruixa de calç molt grossa i has de passar i tornar a passar i de emblanquinar dia sí, o bueno, dia no, setmana sí, setmana també. Aquesta calç es guardava dins un perol tapat d'aigua. Posaven la calç a fondre, perquè no, era calç de torròs, i es fonia. Aquella calç, quan se solava baix, quedava una capa d'aigua damunt. I quan tu havies de treure, després agafaves un poal més petit, agafaves una part, el que t'assemblaves que havies de mester, i ho aclaries amb aigua. I perquè no es feies malbé, sempre procuraves que hi hagués aigua damunt.
4: Sí, sí, sempre tenia la garraneta de la mà, sempre baixats, pauades de gelats per les parets, li agradava molt la netedat i sempre tenia la calç. En aquell temps la calç la tenia a la casa centrada de la vivenda, del lloc.
2: Una garnereta feta de palmes, les garneretes que ja es devenien expressament. Vull dir, qui venia a la calç ja venia a la garnereta també. I eren les garneretes de palmes amb un mànec allò fermat i les palmes baix, petitona, que t'acabia dins la mà. I el que també fèiem era quan havíem de fer un bocí més amunt que no hi arribàvem amb escala, per exemple, era fermar aquella garnereta una canya. Habitualment ho empràvem més per fer espati, quan tocava fer lo d'espati. Sí, normalment dins un magatzem, normalment hi havia un magatzem i aquell magatzem pues, era el lloc on hi havia el poal de secals. Un magatzem més o manco prop de sa casa, vull dir. Vam, els de fora, no fèiem tot els de fora, es fa el pati. Dit tall d'allà on s'arribava, el que seria l'alçada d'un primer pis, ho fèiem les madones, i tant. El pati, me refereix que a l'arribada. A l'arribada d'un lloc hi ha el pati, no? On hi ha l'entrada del lloc, on hi ha la formatgeria, i solia, aquí on nosaltres estàvem hi havia, per exemple, l'entrada de la casa, la formatgeria, l'estable del cavall i aquestes coses. I això era el que se feia.
0: Una casa implica moltes feines, i més les cases dels llocs. Les madones comptaven amb l'ajut de les filles, si en tenien, per a les feines domèstiques, i per tant per emblanquinar l'interior del casat. Com han explicat altres testimonis, en algunes famílies els fills també col·laboraven en l'encalat del lloc, però només en els exteriors. En algunes ocasions, també es contractaven altres dones per emblanquinar.
5: Què recordes?
2: Jo recordo haver vist dones en l'escala penjada, vull dir, dues senyores que anar amb una escala cap per home a una casa, pues, emblanquinar, davant les vistes en l'escala i el perolet de la calç, ho he vist.
5: Moltes o...?
2: Jo només en vaig veure dues. Dues persones tenia molt localitzades.
5: Bé, clar, també vivint al camp supos que no era...
2: Que no era gent que veguessis cada dia. Que nostra... Jo he vist Faró a Moara, ho he ajudat a fer jo també, i segons quines coses, que per exemple teníem uns experiments, traginada o el que li diguis, molt alts, i a vegades venia una dona. Però no sempre. Jo ho vaig veure fer a Moara. I tot i això, també hi havia que, clar, tu tenies a ta mare major, per exemple, o sàvia, o el que fos, que llavors les fies anaven a ajudar sa mare a emblanquinar o fer ses desades de fondo i totes aquestes coses. Era com molt lleig que sa fia no anés a ajudar sa mare a fer-li sa emblanquinada o...
3: Jo no vaig tenir emblancadora mai, més que una vegada quan van anar al Furí, que era molt gran i molt de porxos, i va venir una altra jornalera també a fer ajudar-nos. I a vegades els dissabtes, quan venia, perquè allà sempre fèiem els baixos, emblancats, si hi havia morrades de zalots o això, i emblancada vermell, perquè després era... I no hi havia vist emblancar fregant joanada, perquè no hi havia palos, després ni fregones.
2: Jo d'aquesta persona que venia a casa nostra era una vecina que supos que no tenia, a lo millor, tanta feina o no, per guanyar-se, un jornal en més. Era una vecina de lloc, d'aquest barri, és que jo record va vist venir. No era el seu ofici, més que era madona igual, era una vecina, i aquesta senyora, quan li deia estem que fets experiments i això, i acordaven un dia i aquell dia venia.
4: Sí, anava a moltes bandes a blanquinar, porxos, de tot, estudis, de feia de tot. Feia. I tenia una altra dona que a vegades se van trobar, i també anaven amb sa cosina, però normalment amb una altra dona.
5: Solien anar de dos en dos o depenia?
4: Quasi sempre solien anar de dos en dues. Quasi sempre solien anar de dos en dues, perquè, clar, si feien un estudi i començaven a les 3 del vespre, a les 5 o a les 6 ja havien de tornar-se a puesto i dues dones, no podien fer una, no tenien prou temps.
2: La gent cantava. Jo record molt, jo no he estat cantadora, per tant jo no cantava, però jo record molt a ma mare dalt l'escala fent una cantada. Inclús tenc una anècdota, teníem una escala molt alta, ell cantava tan feliç, enganxa el poal de la calç i va anar baix de dalt l'escala el poal, i va de calç i esquitxos fins a l'experiment, quasi. Aquell dia ja no va cantar més. Et justo va ser que mos van pensar que havia caigut ella.
6: En 70 anys a l'esquena, la vida sempre flor de llavis, contemplant...
0: Com ja hem sentit, emblanquinar era una de les tasques de casa que havien de fer les dones. Però en el darrer quart del segle XX, alguns homes van començar a fer aquest ofici, encara que amb certa vergonya, ja que sempre s'havia considerat una feina femenina. Tanmateix, al principi, els primers emblanquinadors sols encalaven els enfronts i no entraven a l'interior de les cases, que era territori exclusiu de les dones. Aquests homes no sols es van apoderar de la feina, sinó que també van anar substituint progressivament la calç per la pintura.
4: A partir del 80-85, tampoc eren feines no massa... El que no volien fer quasi els homes, quasi, anaven a emblanquinar, era com un poc allà rebaixat. al principi, però després se va posar, diguéssim, quan nosaltres ho vam posar hi havia ja dos o tres més, van començar dos o tres més i se va anar canviant el ritme de fer feina i, en fi, moltes coses se van anar canviant amb l'estil de Blanquina. Sí, tradicionalment era quasi entrar dins una casa en Blanquina, era quasi a molt de puestos, quasi no t'ho dic que massa els primers, però segurament son pare d'en Guillem Torres i aquests, llavors, els que t'he dit jo, ja n'hi havia qui ni siquiera entraven dins cases, només feien els de fora, les dones feien els de dintre, amb el sentit de que no deixaven tant d'anar, com les dones quan havia acabat, fregaven i ho deixaven net, i nosaltres, en principi, nosaltres jo no vaig fregar mai, jo que recordi. El que passa que ho tapàvem amb pedaços, ho garnàvem, a vegades posàvem un empunyat de serradís, però fregar com feien les dones, no, això no ho fèiem, normalment, ni que recordi. Tampoc te diria que no. Quan nosaltres vam començar, que eren tres, després ja hi va haver més d'un ranxo que se posaven pel seu compte també, molts s'estimaven més pintar que no emblanquinar. Pintar, blanquinar no deixava, era diferent, la pintura, la calç menja, no? Jo així fèiem un dia d'emblanquinar, bevíem un pot de llet, perquè, en fi, la tenien que fondre, la calç, i això ja llevava, la pintura era més pràctica, agafaves barril, rodillo i pintar, i blanquinar no, la blanquinar agafàvem garneretes, després quan nosaltres vam posar a pintar ja les garneretes acabaven, vam agafar un pinzell a posta per emblanquinar, però a posta, per calç, perquè no eren igual que els de calç de pintar, eren diferents, i res, sí.
0: En aquest capítol hi han participat Antoni Camps, historiador, na Maria Cardona Riera, filla d'emblanquinadora de ferreries, nascisca Enric Pons, nascut a la Torre del Ram i criada a Torre Petxina, i en Bep Taverner, nascut a Ciutadella i fill d'emblanquinadora i emblanquinador d'ofici.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Hola, benvingudes, benvinguts.
1: Heu sintonitzat Radio Far i això és... Arizones!

0: Persones, com esteu? Ara en Gavi i jo ens estàvem descollonant de riure.
1: Perquè han dit, heu sintonitzat, i ja no existeix sintonitzar una ràdio.
0: Bueno, es poden sintonitzar, però nosaltres no hi estem. No hi som encara a ses zones. Arribarà un dia, òbviament. Sí. Ja, Radio Far ja està en línia.
1: Sí.
0: I podem també, podeu escoltar-nos en format podcast, però no ens podeu sintonitzar.
1: No.
0: Però bueno, me feia molta gràcia escriure aquesta frase. Podeu, vale? M'ho perdones podeu, o no?
1: Sí. Podem dir, heu obert la pàgina web de
0: exacte.
1: Radio Far i això és Arizones.
0: Massa llarg, no queda bé.
1: No.
0: Molt bé, molt bé. Seguiu sintonitzant Radio Far. Gavi, Arizona Suprema, com estàs? Com va tot?
1: Bé, ja veus, no? Estem aquí, un bon... no sé quin dia és ja. He perdut les comptes dels dies.
0: De
1: si és dijous, dimecres, no ho sé, no sé què hora és, tampoc.
0: Un drama.
1: Sí.
0: Sí. És igual.
1: Som Batman.
0: Dormim molt poc.
1: Dormim molt poc i penjades d'un cable. Però és igual.
0: Així tot està molt guapa avui, feim molt bona cara.
1: Gràcies, tu també.
0: Ai, gràcies. Bueno, queden 10 dies per Nadal i jo encara no tinc res a punt. I tu?
1: No ho sé. No tinc ni idea. No, sí, més o menys sí. No? Superem juntes,
0: sí.
1: Farem un balanç d'aquest any meravellós que hem acabat fent aquest programa.
0: Exacte.
1: Brindarem i tenim molt d'amics que ens venen a visitar.
0: Exacte.
1: O sigui que serà molt guai.
0: Serà una nit polida. Sí,
1: molt.
0: Sí. Per començar a tancar el 2022 i despedir-lo, aquesta xifra tan xula, tan bonica, no? 2022.
1: Sí, amb aquest dia tenim aquest dia guai a l'horitzó, a l'horitzó, perquè avui no xerrarem d'una cosa tan divertida com Nadal.
0: No. Avui xerrem d'un tema fortet, sí. Avui xerrarem de violència masclista i de gènere. Ja ho sabem, no tenim un programa, com deia Gavi, ni divertit ni fàcil, però són temes necessaris, els hem de tractar, els hem de xerrar. I no podem perdre l'oportunitat de que tenim aquests micròfons aquí davant.
1: Sí, sabem que estem a prop de Nadal i que tal vegada hauríem d'haver escollit un tema amb un missatge una mica lluminós. Però bueno, aquesta és la realitat, això és el que ens ha tocat i és això el que tenim.
0: I la veritat és que nosaltres no voldríem xerrar d'aquest tema, així no és un tema guai, no? Per dur, però les xifres i la nostra realitat ens hi obliga. Perquè Gavi, a Menorca, encara que no ens ho sembli, també n'hi ha i no poca de violència de gènere.
1: Ja m'ho crec. Hem de pensar també que a vegades relacionem aquest terme violència de gènere amb situacions molt greus, normalment acompanyades de violència física, però tots sabem que hi ha graus i que, tal com vam parlar de la metàfora de l'iceberg amb situacions de discriminació, també la podem aplicar, en aquest cas, a la violència.
0: Totalment, sí. Perquè hem relacionat la violència de gènere durant molt de temps, massa temps, diria jo, amb només violència física. Però ja fa uns anys que es tenen en compte també altres tipus de violències que poden generar danys molt greus, traumes difícils de tractar a la víctima. De so en xerrarem amb la Victòria Coy, cap de serveis de Centre Assessor de la Dona de Menorca, el recurs especialitzat per l'atenció a les víctimes de violència de gènere i violència masclista del Consell Insular de Menorca.
1: De fet, tot això que estàs comentant respecte de que hi ha més coses a més de la violència física és el que podrem veure un poc en la sèrie que us proposaré avui, a la meva secció, que és l'assistenta, la minissèrie protagonitzada per Margaret Qualley i Andy McDowell, basada en un relat autobiogràfic escrit per Stephanie Land. I per completar, com que estem arribant a final d'any, he portat una de les meves pel·lis favorites, perquè crec que pega molt amb aquest tema també. Un clàssic que va marcar un punt d'inflexió en la manera de representar els personatges femenins en el cine. Thelma i Lewis.
0: Uau! Benissimidor. Som-hi.

0: cuando te va.
1: Aquesta cançó que sentim, que moltes i molts ja vos deu sonar, és Malo, de la cantant Bebe. Va ser la cançó que la va donar a conèixer el 2004 i la va catapultar a sa fama directament. Malo es va convertir en sa banda sonora d'un problema social greu, el problema de sa violència de gènere. Per primera vegada, aquesta temàtica se sentia a emissores com Los 40 o M80, arribant a totes ses cases d'Espanya i més enllà. Segons ella mateixa, es una cançó que neix de sa ràbia. Para componerlo me bastó con abrir los periódicos o escuchar el telediario. A Espanya no va ser fins al 2003 que es van començar a comptabilitzar oficialment ses víctimes de violència de gènere i violència domèstica. Des d'aleshores són 1.169 les dones assassinades. 39 d'elles durant l'any que estem a punt de tancar, el 2022, segons dades del Ministeri d'Igualtat.

0: Hi va haver un temps, com dèiem, en què les víctimes de violència de gènere no es comptabilitzaven. Hi va haver un temps, també, en què la violència domèstica no era un delicte. L'home podia pigar i maltractar la dona i no hi havia eines legals o processals per jutjar-lo per això. L'home podia pigar i maltractar la dona simplement perquè era la seva dona. És més, simplement perquè era seva. D'aquesta realitat no en fa tant de temps. El retrato de una mujer maltratada, su mirada, dice mucho más que páginas y páginas de informes médicos y policiales. Aquesta és una frase de la fotògrafa documentalista nord-americana Donna Ferrato, qui sap molt bé del que parla. Aquesta dona, valenta, ha dedicat més de 3 dècades de la seva vida a documentar la violència domèstica contra les dones i els infants. De fet, va ser ella la primera persona a captar i treure la llum al moment de l'atac, l'atac de violència domèstica, les seves conseqüències més immediates i tot el que envolta aquesta situació tan terrible. Va ser el 1980 als Estats Units i aleshores era un tema del que no se'n parlava, un tema que no existia ni per als mitjans ni per a la classe política. Donna Ferrato estava fent un encàrrec per a la versió japonesa de la famosa revista Playboy, un encàrrec sobre intercanvi de parelles entre la classe rica de Nova York. Eren principis dels 80, com dic, i el consum de cocaïna s'havia estès de manera general. Donna Ferrato va conèixer una parella adinerada que muntava festes d'intercanvi de parella a casa seva, on hi quedava sovint a dormir, per documentar aquests esdeveniments. Eren nits, com dic, on corria l'alcohol, les drogues i la desinhibició. Una d'aquestes nits en què ella dormia allà, i quan tothom ja havia partit, uns crits esgarrifosos la van despertar. El matrimoni, propietari de sa casa, era a un lavabo i ell estava pagant la seva dona, que li havia amagat la droga. Donna Ferrato va treure sa càmera pensant que allò pararia els peus al marit, al maltractador, però no va ser així. Sa violència va continuar i ella va decidir no deixar de documentar-ho. Va trigar 4 mesos a revelar aquell rodet. No s'atrevia. Aquelles fotografies formen la sèrie Behind Closed Doors, a porta tancada. Són espectaculars, en blanc i negre, crues, i es pot veure la ira del maltractador i la por i la submissió als ulls de la víctima. En aquell moment ningú no les va voler publicar. L'editor de la revista Life li va dir: "Has retratat lo impossible, mai hagués cregut que això ho podries aconseguir, però ningú t'ho publicarà." Ferrato, convençuda del poder de la fotografia per canviar coses, va seguir fotografiant al voltant d'aquesta temàtica. I el 1991 va sortir per fi a la llum el seu primer fotollibre, Living with the Enemy, Visquent amb l'enemic. Aleshores, amb el cas O.J. Simpson, els mitjans i els jutjats, ja per fi les seves fotografies van servir per denunciar una realitat que havia trigat massa a arribar a l'agenda social. Aquestes fotografies van ser portada a la revista Time i també a la revista Life, fent que la violència de gènere arribés als ulls de tothom. El 1994, finalment, el Congrés dels Estats Units va aprovar la Llei de la Violència contra la Dona, una llei que va augmentar la pena als agressors i que va capacitar per fi la policia per poder tractar aquests tipus de violència com un delicte greu. Com dic, l'any 1994. A Espanya, en canvi, aquesta llei no arribarà fins al 2004, senyores i senyors, fins al 2004. Perquè el desembre del 2004, com dic, es va aprovar la Llei Integral contra la Violència de Gènere, després d'anys de lluita per part de col·lectius feministes i d'organitzacions de dones que treballaven en l'atenció a les víctimes d'aquest tipus de violència. Després de diversos estudis fets durant els anys 1998 i 1999, aquestes organitzacions conclouen que es tracta d'un tema d'estat i que cal abordar-lo en polítiques des de tots els àmbits. Aleshores, engeguen un llarg camí fins a arribar al convenciment polític per crear aquesta llei. Violència de gènere, violència masclista, violència domèstica, violència intrafamiliar, més recentment, com alguns diuen, al cap i a la fi, violència vers la dona, violència contra la dona. Els agradi o no a alguns partits polítics i a alguns sectors de la nostra societat, la realitat és que podem xerrar d'una violència estructural, hereva de la societat heteropatriarcal en què vivim. Una violència que es fonamenta en una relació de desigualtat entre homes i dones. Una relació de poder en la qual un gènere sotmet a l'altre de manera sistemàtica. Durant molts anys, massa anys també, ens hem centrat en la part més visible d'aquesta violència, la part física. Però hi ha altres tipus de violència. Violència psicològica, violència econòmica, violència sexual, violència simbòlica, violència vicària...
1: Sí, com deien al principi, hi ha graus. Per això, una vegada més, insistim en la importància de l'educació per revertir segons quins tipus de conductes. La meva sensació és que, a vegades, a una part dels homes els és difícil empatitzar amb situacions que no són extremes, perquè ells també es poden haver trobat amb una dona que els maltractés psicològicament. No?
0: Mm-hmm.
1: Però del que estem parlant aquí és de que, en el cas de les dones, això s'ha produït de manera realment sistemàtica. Un percentatge molt alt de dones, segons el Ministeri d'Igualtat, un 50% com a mínim, hem patit amb algun tipus de violència. I us ho puc dir, m'incloc en aquesta dada. Jo m'incloc en aquesta dada. Això m'ha passat.
0: Jo, per sort, no puc dir que hagi patit aquesta violència. He sofert actuacions masclistes que m'han afectat, però que han estat molt puntuals i sense conseqüències aparents, més enllà de que han despertat aquest activisme, no?, que hi ha en mi i per tant un activisme que és d'agrair. En qualsevol cas, les dades xerren per elles mateixes, com deia en Gavi. A Balears, en el darrer balanç de la violència de gènere a la comunitat, es revela un augment de tots els indicadors durant el segon trimestre del 2022. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el passat mes d'octubre, dia 10, les denúncies per violència de gènere han pujat un 11%.

0: denúncies gairebé. De les quals 630 eren urgents, casos greus. Quant a la nacionalitat, les estadístiques revelen que 920 d'aquestes denúncies eren de dones espanyoles, mentre que 711 eren estrangeres. Així, doncs, s'ha de tenir en compte també que hi ha una part de denúncies fetes per població flotant o no censada a la nostra comunitat, que era aquí per turisme o bé per fer feina de temporada. Sigui com sigui, segueix sent violència vers la dona, siguin d'aquí o siguin de fora.
1: Ja, totalment. Sí, sí.
0: El titular d'un article publicat al diari Ara Balears, el passat dia 12 de desembre, fa només 3 dies, resava: les Balears tornen a tenir la taxa de víctimes de violència de gènere més alta de l'Estat. Ha registrat 35,2 víctimes per cada 10.000 dones.
1: I això és el que està registrat.
0: Exacte.
1: Perquè... no ens enganyem, o sigui, encara hi ha moltes dones que no denuncien, moltíssimes.
0: Davant d'aquestes xifres, en el mateix article, la directora de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha tornat a fer una crida a tota la societat perquè prengui consciència de la gravetat d'aquesta xacra. Ha assenyalat que aquestes xifres, diu, són inassolibles, tot i que aquest augment es pugui atribuir al fet de que les dones cada cop acudeixen en major nombre a cercar ajuda perquè confien més en les institucions i denuncien la seva situació. Com ha de ser? S'ha de cercar ajuda. Ens hem de cuidar perquè no volem més violència de gènere, no volem més violències masclistes.

0: ja.
1: I aquesta és la versió feta per na Paula Grande i n'Anna Ferrer de A sa plaça hi ha ballades. Es titula Caterineta. I supos que molts de vosaltres ja heu reconegut aquesta esgarrifosa cantada popular que bueno, a altres indrets dels països catalans també es canta com A sa plaça hi ha sardanes. Aquí a Menorca es canta com A sa plaça hi ha ballades. La violència que descriu és tan gràfica i tan esgarrifosa que posa la pell de gallina. És que, a més, és una tonada, Gavi, que et convida a estar alerta, no? Te diu, no pots fer el que tu vols, només pots fer el que ton pare o el teu marit te deixa, perquè, si no, rebràs garrotades que te poden dur a la mort. És un missatge directe i clar.
2: Fins a quin punt estava o està, bueno, diguem, podem dir estava instaurat tot això, no? Era normal.

0: Avui hem tornat a moure els micròfons de Ràdio Far per fer una entrevista in situ, concretament en el Centre Assessor de Sa Dona del Consell Insular de Menorca. Tenim amb nosaltres a sa seva cap de servei, na Victòria Coy. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per ser convidada.
0: Fa dues setmanes, el passat 25 de novembre, va ser el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Malauradament, un dia així encara ha d'existir, perquè, malauradament, com dèiem, la violència vers les dones és una realitat. Una realitat forta, una xacra, i de sa que Menorca no n'és aliena. Per sort i per fer front a aquesta xacra existeixen recursos públics per acompanyar les persones víctimes d'aquesta violència. Uns recursos creats per intentar millorar la seva forma de vida i a poder ser fugir d'aquesta violència. Victòria, em pots explicar què és el Centre Assessor de sa Dona, quina funció desenvolupa i quanta gent hi feis feina?
1: El Centre de la Dona del Consell és el centre de referència per l'atenció a les violències masclistes aquí a Menorca. No? Uh-huh. Com bé dius, depenem del Consell Insular de Menorca i som el centre de referència per l'atenció. No? L'atenció aquí en el centre se fa de forma multidisciplinar. Sempre una dona quan ve, com que entenem la violència que afecta a un gran ventall d'àrees de la teva vida quan la pateixes, sempre fem un abordatge integral. Per aquest abordatge integral doncs tenim un equip multidisciplinar que fem feina amb aquestes dones, no? I amb els seus fills i filles. Actualment l'equip són 12 psicòlegs, un d'ell fa l'atenció als fills i filles, a més de dones, i l'altre exclusivament fa dones. Tenim dues treballadores socials, jo som una d'elles que faig la meitat de sa illa, molts dividim sa illa, i Naure, que és l'altra companya, fa l'altra meitat de sa illa.
0: D'acord.
1: Una assessora jurídica, per cobrir una mica tot el que és tot l'assessorament legal, tant a nivell penal com civil.
0: D'acord.
1: I una educadora, que és una mica sa que mos du tota sa part més comunitària de sa intervenció i de sa prevenció. Ella du tota sa part pues, de tallers de prevenció en els instituts, formacions per professionals, xerrades per públic en general, bueno, tot el que és més intervenció comunitària. I després tenim una auxiliar administrativa que està a la porta d'entrada, que és fonamental, també una peça clau de l'equip, perquè és la primera persona a la que veuen. I després tenim les 5 monitores de pis, que són les persones que estan sempre en torns de 24 hores atenent a les dones que s'han vist obligades a deixar a casa seva i estar en un ambient de seguretat com és un pis d'acollida. Tenim 5 monitors que cobreixen les 24 hores aquest pis d'acollida.
0: Realment un servei super, com deies, transversal i complet, no?
1: Sí.
0: I aquí, quan arriba una dona en el centre de la dona, de quines maneres pot arribar aquí en aquest centre i quines són les primeres atencions, no, que pot rebre?
1: Poden venir de moltes maneres. Poden venir directament pel seu propi peu, intentant tenir pues, fulletons de servei en els centres de salut, en els centres educatius, fem una mica propaganda, diguéssim, de servei perquè pugui arribar a nivell de carrer i la dona pugui veure i pugui venir pel seu propi peu, però després també tenim moltes derivacions de centres de salut a través dels metges de capçalera, de ses pediatres, directament de policia, moltíssimes, quan ja van a interposar una denúncia. Allà mateix ja se'ls dona informació, inclús des d'allà mateix ells mateixos mos fan sa cridada per demanar ja una cita. Vull dir que l'arribada pot ser vària, però la majoritària és a través dels cossos i forces de seguretat, serveis sanitaris i altres serveis també, com per exemple instituts, també mos arriben moltes demandes per ses més joves, a vegades són els orientadors de centre que detecten, o els tutors, i mos fan un contacte i ja mos posem en marxa, com dones que venen directament, vull dir que és tan ampli com situacions, no? No hi ha una única via d'accés.
0: Clar, clar. Ara que deies això dels instituts, ostres, se m'ha posat la pell un poquet de gallina. Realment des d'edats tan primerenques hi ha casos?
1: Sí, sí, sí. A veure, nosaltres ara la més joveneta que tenim té 13 anys.
0: I, wow.
1: Sí, 13 anys, sí. I te diré que la més major que m'ha atès, no ara, perquè aquesta dona malauradament ja va morir, però tenia 83 quan la vam atendre. Vull dir que el rang d'edat és molt extens. Jo sempre dic que l'únic factor comú la persona que, o la dona que pateix violència és el fet de ser dona i tenir una relació afectiva amb un home, no? I per tant, si una dona comença a tenir una relació de parella en els 12 o en els 13, pues, malauradament podrà ser víctima, i una dona pues, amb 83, pues, tal vegada fa 50 anys que està casada amb una persona que la maltracta, no? Vull dir que atenem sí, des de dones molt jovenetes a dones molt grans.
0: Uau. Clar, realment qualsevol dona pot ser víctima perquè la violència pot estar en qualsevol classe social, en qualsevol tipus de formació i d'educació, fins i tot, no? És igual sí. El nivell...
1: Sí. No hi ha un perfil. Moltes vegades ens demanen quin perfil té una dona víctima de violència. Pues ningú. L'únic perfil és que sigui dona.
0: Ni un maltractador, no?
1: No un maltractador, tampoc. A veure, el que sí que està clar és que són relacions de poder. Llavors sí que amb l'agressor sí que hi ha un factor comú, que és que són persones que viuen les relacions des del poder, no des de la igualtat. No? Llavors això sí que és comú en tots els agressors, no? Aquesta necessitat de mantenir una relació desigual i una relació de poder dins la relació. Però en quant a les víctimes, no, perquè, bueno, tornant una mica en el perfil de dones que tenem aquí, te puc dir que tenem tantes dones que són analfabetes, que no saben ni llegir ni escriure, com dones pues, amb formació universitària, amb llocs de responsabilitat, com dones que estan desempleades o dones que tenen llocs de molta responsabilitat, dones de totes les diferents nacionalitats, no te puc dir que hi hagi més dones d'aquí que d'altres països, vull dir que és una xacra, malauradament, que afecta a totes les dones del món, de totes les condicions econòmiques, socials, de nivell d'educació, vull dir que no hi ha diferències en aquest sentit.
0: Moltes de nosaltres ens demanem com pot acabar una dona patint aquest tipus de violència, no? Quina és la dinàmica o per què una dona, una persona, acaba sotmesa d'aquesta manera i no aconsegueix sortir-ne, no?
1: A veure, el procés de la violència és un procés molt sutil i molt lent, no? Moltes vegades malentenem els primers signes d'una relació que pot esdevenir de violència i els emmascaram amb mostres d'amor, no? Com pot ser la gelosia, no? Bueno, si se posa gelosa és perquè m'estima, no? Perquè l'import. Llavors, aquestes primeres mostres que no tenen per a què desenvolupar en una relació de violència, però sí que les que ho fan també comencen per aquí. Llavors és algo molt paulatiu, molt lent, molt gradual, i la dona no se'n dona compte de que s'està ficant dins aquesta telaranya, no? I és poc a poquet. Llavors, pues, al principi pot ser que interpreti aquestes mostres de gelosia, per posar un exemple, perquè ja que hem posat aquest, com una mostra d'amor, no? Llavors, bueno, pues mira, es posa molt gelós quan jo aquest amb un excompany o amb els meus companys de feina, i bueno, les primeres vegades pues, no m'ho fa molt explícit, però després, a poc a poc, quan avança la relació, jo not que ell li molesta, no? Que jo vagi a fer un cafè amb els meus companys de feina, no? Més si són homes, pues bueno, va. Pues
0: clar,
1: no molesta-lo.
0: És normal i tot,
1: sí,
0: no? Perquè
1: sí.
0: Bueno, és normal que es posi gelós
1: sí,
0: un poc.
1: Sí, clar, això és no? el pensament, no? Pues bueno, al llarg de la relació tu pots després, com que això te durà problemes, perquè cada vegada deixarà de ser més sutil i més explícit el seu malestar davant que tu facis determinats tipus de conductes, que fas tu? Pues segurament ho deixes de fer. No? Perquè dius, va, pues, ostres, si per anar a fer un cafè amb un amic me suposa tornar a casa i haver de discutir, pues mira, tampoc, pues no aquest a fer cafè i ja està, no? I no li dones tampoc molta importància a un fet així, val? Pues a poc a poc, vas normalitzant coses que no ho són normals, però com que te passen de forma molt paulatina, i quan tu ja tens normalitzat, per exemple, no quedar amb segons quin tipus de persones perquè saps que ell s'enfada, i tu això ja ho tens normalitzat, perquè com que t'ha passat diverses vegades, ho deixes de fer i bueno, la teva vida continua més o manco igual i no passa res, quan ell escala una mica amb la violència és perquè tu ja tens normalitzat lo d'abans, no? I per tant, la primera vegada que te pega un crit, pues tu ja no ho veus tan raro perquè ja estàs acostumada a haver de trepitjar damunt tous per evitar que s'enfadi, per exemple. Ja has passat per aquesta primera etapa, posem pel cas, no? I bueno, i te pegues primer crit i bueno, pues, ostres, pues és que està molt nerviós, és que té molta feina, és que, clar, és que, oh, que els fiats són petits i, clar, és que és normal, és que tenim nerviosos tots dos. Tornes a normalitzar coses, no? I ja fas una passeta més, no? La següent serà, pues, que te peguin una empenta. Pues bueno, com que ja tu ja has normalitzat el control, per exemple, que com començar per aquí, el control de les amistats o del teu temps i tal, has normalitzat el fet de que te pugui xerrar malament o de que te pugui pigar un crit, pues la primera empenta tu també la normalitzaràs, no? Jo sempre a les dones, perquè entenguin una miqueta aquest procés, sempre els hi poso un exemple de que elles estan... És que quan tu comences una relació, amb una persona estàs molt a gust, no? És una sensació superagradable. Quan comences una relació és com si estiguessis dins una banyera d'aigua calenta, no? Una sensació agradable. Què passa? Que si ell encén el grifo de l'aigua calenta i augmenta la temperatura de la teva banyera en la que estàs amb ell, tu ajustes la teva temperatura corporal, no? Tens aquesta capacitat de reajustar per tornar a estar bé, no? Però moltes vegades aquest reajustament suposa renúncies, que és quan hauríem de saltar les alertes. Clar. Però moltes vegades no ho fan, perquè és que estem tan bé, no? I l'amor és un gran distorsionador de la realitat.
0: Clar.
1: Per tant, estem molt bé. Bueno, jo reajust coses per tornar a estar bé dins la meva banyera, no?
0: Clar.
1: Però clar, si ell continua encenent l'aigua calenta, arribarà un moment que jo ja no podré reajustar més coses.
0: Estaràs atordida.
1: I me cremaré i això, i estaré atordida, no? Quan prenem un bany d'aigua molt calenta, que mos passa, que mos quedan com a un poc atontades, no? Pues lo mateix passa amb aquest tipus de relació, no? I perdem aquesta capacitat de ser crítiques en la situació que estem vivint, perquè mos passa molt a poc, ho anem normalitzant i tenim el gran distorsionador de l'amor, perquè si això te passa dins una relació amb un amic o una amiga i tu veus comportaments d'ell o ella que no t'agraden, pues és més fàcil dir, ui, aquesta persona no m'interessa gaire tenir-li molt a prop, no?
0: I tant.
1: Però clar, la veladura que te posa una relació d'enamorament és que és un gran distorsionador. Mm. Per tant, per això és tan complexa i tant a vegades difícil d'entendre des de fora com és que aquesta dona està aguantant això. Si és una dona amb capacitats, una dona forta, una dona que ho té tot, que té feina, pues no és tan fàcil. Per això hi ha dones que tenen molt de recursos personals que igualment se veuen en una relació de violència de gènere.
0: M'agrada molt aquest símil, és supergràfic, perquè a més sa banyera simbolitza també el fet aquest de que t'acabes això atordint i la teva capacitat per sortir-ne de la banyera es va anul·lant.
1: Es va anul·lant, sí, perquè te vas adormiscant, te vas fent més...
0: vulnerable.
1: Sí, i més resistent a totes aquestes violències que estàs patint, perquè ja com qui no els notis, no? Per tant, és molt més difícil sortir d'aquesta banyera perquè vens d'una banyera d'aigua molt calenta. Diferent és quan l'aigua està freda, no? Al principi, que és més fàcil fer salt i sortir. Però quan ja està molt calenta, tu ja estàs molt atordida. I, per tant, passa per un procés de molt de reflexió i molt d'empoderament i de molta reflexió d'entendre per què hem arribat en això. I moltes dones, quan comencen a relatar la seva història, a mesura que t'ho diuen en veu alta, és quan elles diuen, ostres, és que ara que m'estic escoltant a jo mateixa, el que he passat o el que he viscut, quan m'expliquen situacions inconexes, però exemples perquè jo pugui entendre, elles mateixes s'atordeixen de dir, ostres, jo realment m'ha passat això, jo? No? Perquè estan en aquest estat d'atordiment després d'una banyera molt calenta.
0: Que fort, que bèstia, A més, quan finalment han pogut sortir, i supos que aquí en el centre de la dona també ho deveu veure, això, de vegades poden arribar a tornar, no? Hi ha com aquesta situació cíclica dins de les relacions de violència que mos costa molt també d'entendre.
1: Entendre. A veure, una relació de violència és cíclica, tu ho has dit, no? Sempre passa per diferents fases. Hi ha una fase d'acumulació de tensió, que acumulació de tensió en una relació en tenim tots, no? La diferència que és que en aquestes relacions s'acumula la tensió i se fa una descàrrega d'aquesta tensió d'una forma violenta. Ja pot ser som un crit, una empenta o una mala paraula, però després d'aquest moment de descàrrega de la tensió, sempre hi ve seguit un moment de calma o de lluna de mel que se li coneix en la violència de gènere. De perdó, de dir m'ha sap molt de greu, després de s'empenta o de escrit o de sa bufetada, m'ha sap molt de greu, és que estic molt nerviós, per això és el més important del món, no tornarà a passar mai més, perdonem, no sé què m'ha passat, m'he descontrolat, perdonem, ho arreglarem, jo t'estim molt, no? Aquesta època de perdó, com que tu coneixes l'altra part de la relació, que no sempre se mostra d'aquesta manera violenta, tu t'aferres en això. Tu t'aferres en això
0: com a... Un maltractador no és maltractador 24 hores.
1: Evidentment que no, evidentment que no. Un maltractador és molt hàbil amb aquest ús d'aquesta roda. I amb aquesta roda tu pots passar per aquesta roda en un dia o pots passar per aquesta roda en 6 mesos i que tinguis èpoques de mesos d'estar bé, el que elles consideren bé, no? Per tant, toleren també aquell moment de no estar bé, perquè saben que hi ha un moment que sí que hi estan i diuen, com és que no pot estar així sempre? Perquè jo sé que ella és així, que és de lo que tu t'enamores, d'aquella part.
0: Clar.
1: Perquè al principi no es mostra l'altra part, no?
0: I però, això clar, justifica també el fet de que tu aguantis, no?
1: Clar, clar. I que durant tot el procés de la violència, el maltratador sol fer una feina molt important d'aïllament de tot l'entorn, no? Que passa que la dona acaba veient que l'única persona que està allà, passi el que passi, és aquella, és la parella. Llavors, amb malmès de relacions amb les amistats, amb malmès de relacions amb la família. He deixat de fer els meus hobbies per no crear situacions de conflicte. M'he desconnectat de tot l'altre, però el que sempre està allà és ell. I ell m'ho recorda. Veus com la teva família no volen que estiguem junts, però és que el nostre amor és més fort que res i mos tenim l'un a l'altre i és que... I clar, més reforça aquesta idea de que, ostres, pues és bé, tal vegada jo estic fent alguna cosa malament perquè, jolín, passi el que passi, ell sempre hi és. Sempre hi és. I és el meu salvador, és que arribes a pensar que és el teu salvador, no? Per tant, una mostra de bon tracte és com a droga en vena, saps? Perquè per jo és l'únic que em fa falta un poquet d'aquesta droga per tornar a dir, ostres, sí, és que aquesta relació és que és el no va més. És que és l'únic que tinc que realment està allà sempre.
0: Uau. Estem xerrant sobretot de violència en termes això, quasi físics o de comportament, però hi ha altres tipus de violències, no?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que en els darrers anys han fet un avanç molt important en què les dones se'n donin compte de que la violència de gènere, perquè ara fins ara només hem estat xerrant de violència de gènere, que és la que se dona d'home cap a dona amb una relació de parella o exparella, la física és la més evident i la que tothom ha tingut sempre bastant clar que és violència, no?
0: Però crec que durant massa temps ha estat la que...
1: L'única que li han fet una mica de cas, no?
0: Exacte.
1: Jo crec que en aquests darrers anys s'ha fet un gran avanç en veure que les altres formes de violència són iguals de pernicioses per la salut que la física, no? Una dona potser no l'ha empigada mai, però també he fet un nyap, no? Sí, perquè molt d'anys que està en una violència psicològica severa. Llavors, moltes vegades això pot ser molt més perjudicial que una pallissa. No?
0: I tant.
1: I llavors, això per una banda. I després també hi ha tots els altres tipus de violència que també tenem en el centre de la dona, que són violències que serien violències masclistes. Fins ara hem xerrat de ses de gènere. Ses de gènere, com t'he dit, són aquestes, que són ses exercides per parella o exparella. Val? Però després hi ha tot un altre ventall de violències, que són ses violències masclistes, que són aquelles exercides contra sa dona pel fet de ser dona. Com per exemple, una violació.
0: Un
1: entorn laboral, per exemple, o l'exercici de la prostitució, o el matrimoni forçós, o la mutilació genital femenina. Totes aquestes violències que s'exerceixen contra la dona pel fet de ser dona, que si fossis home no te passarien, això són el que anomenem les violències masclistes. I aquí en el centre tenem tant les de gènere com les violències masclistes. I a part d'aquest programa d'intervenció multidisciplinar que hem xerrat, tenim dos programes externs per fer feina. Un amb les dones que exerceixen prostitució, que vam començar amb un programa que vam fer en col·laboració amb Metges del Món, que ara ja no el duim directament nosaltres, sinó que ells ja amb una subvenció ja el duen ells, però sí que vam començar amb una col·laboració per poder atendre en aquestes dones. Ells feien més una feina de carrer i derivaven a les dones cap al centre, però després ja començar amb el circuit nostre d'atenció. I després l'altre que vam posar en marxa fa un parell d'anys també és que després del confinament ens van donar compte de que moltes dones durant aquell temps de confinament i que moltes dones, bueno, com tots, van fer moltes reflexions, no? Li vam donar molt en el cap. Moltes dones tornaven després a dir que ja havien estat ateses aquí, que estaven fent un itinerari, que durant aquella etapa havien reviscut moltes situacions d'abús sexual infantil. Elles havien estat dones abusades durant la infantesa i que no havien mai fet feina amb aquesta part. I van dir, bueno, com que hi ha moltes dones que m'ho estan vinguent amb aquestes peticions, van posar en marxa un programa d'atenció psicològica a dones adultes, però que durant la infantesa han patit agressions sexuals. I això també seria un altre tipus d'atenció que fem aquí en el centre. Per tant, sí, atenem tot el ventall gros de violències masclistes, siguin o no de gènere, però masclistes també.
0: I quantes usuàries o beneficiàries diríem que hi ha ara mateix en el centre de la dona de Menorca?
1: Mira, jo t'ho puc dir ara, el nombre a data d'avui és el nombre d'expedients nous que hem atès 2022, val? Són que són dones que no han vingut mai en el centre i han vingut per primera vegada, hem obert 188 expedients. N'hi ha molts més, perquè hi ha dones que, per exemple, van començar a venir l'any passat o l'any anterior, o fa 3, i els continuen veient. No te puc donar el nombre total d'expedients totals, però els oberts nous de dones que no havien vingut mai enguany són 188. I atencions, o sigui, visites fetes, enguany enduïm 2.665 visites.
0: Uau, quines xifres!
1: Sí. Són molt altes. La gent me demana, això que és perquè la gent coneix el recurs i bé o perquè hi ha molta violència? Jo dic les dues coses. Vull pensar que evidentment no escapam de la xacra que viu tot el món, i Menorca també la tenim, i les dades ho demostren. Però vull pensar també que en vaig ser un lloc petit, tenim el gran avantatge de que feim molta feina a nivell de coordinació entre els diferents recursos que intervenim quan hi ha una situació de violència. O sigui, jo cada dia rep cridades de policia i jo cada dia telefono a policia o telefono als jutjats o telefono a les escoles. Vull dir que jo crec que hi ha una xarxa que funciona de coordinació. Evidentment, sempre és millorable, però sí que es ve que en un lloc més gros tal vegada això no és possible, però en un lloc petit, si és un policia quan està tenint a la víctima, ja agafes telèfon i em diu: Victòria, necessito una cita per aquesta dona que la tinc aquí presentant denúncia, pues és així de fàcil. No?
0: Clar.
1: I això també dona una seguretat a la dona de saber que tots anem una mica a la una. No?
0: I de
1: que hi ha aquesta gran xarxa de suport, perquè quan aquesta dona et decideixi fer el salt, no? Sí que hi hagi aquesta xarxa de recollida d'aquesta dona, tant a nivell policial, a nivell de jutjats, a nivell social, a nivell de psicòlegs, a nivell d'atenció als fills, no? I tot està preparat perquè ella pugui donar el salt, no?
0: Clar, que bé.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Perquè quan venen o quan requereixen l'atenció del centre de la dona, les seves parelles en general en són conscients de que tenen aquest recurs, de que disposen d'aquesta eina?
1: No. Nosaltres atenem tantes dones que tal vegada encara estan dins d'aquest tipus de relació i no han pres la decisió de fer aquest salt, no? I elles venen sense que ells ho sàpin. Sí. L'avantatge ara d'aquest local que tenim ara, que tenim un gran supermercat de vora, i moltes diuen que venen a fer la compra i venen a la visita, no?
0: Clar.
1: Però després, moltes dones de les que tenem són dones que ja han pogut fer la sortida i el que fem feina és en les seqüeles d'aquesta relació, no? Per tant, hi ha tota una feina prèvia per poder anar a sortir, que som el gran gruix de dones que tenem, però també hi ha una feina posterior de reparació d'aquestes seqüeles d'haver viscut una relació com aquesta.
0: Una constant en el nostre programa és xerrar de l'educació. Sempre acabam arribant en aquesta conclusió, no? De que la solució a qualsevol desigualtat, discriminació o violència passa per l'educació. En aquest sentit, hi ha projectes molt potents, com per exemple, el passat 25N es va presentar el projecte de senyals de tràfic en contra de les violències masclistes que s'han destapat aquí a Mo, o el projecte Coeducançons, impulsat per el Col·legi Públic Sagraduada i que els hi ha valgut el Premi Menines que atorga la Direcció Insular de l'Estat. Els teus fills, de fet, van a Sagraduada,
1: sí,
0: Victòria.
1: Sí, estaven emocionadíssims. La veritat és que s'ha fet una feinada des del centre. Bueno, sempre s'ha fet, però aquest passats anys ha estat una passada el projecte aquest i era un premi ben merescut, sí.
0: En aquest sentit, i perquè arribi a tots els estrats de la societat, què hauríem de fer perquè aquesta educació arribi ja des d'aquestes edats ben primerenques, no?
1: Sí, a veure, l'educació formal, diguéssim, la que reben des de les escoles és fonamental, que se comenci des de P3 a fer feina amb qüestions d'igualtat. Mm. Perquè tinguem una societat lliure de violències, el primer i el bàsic i el imprescindible és que tinguem una societat igualitària. O sigui, la violència no existiria si tinguéssim una societat igualitària, perquè la violència se basa en una relació de poder i una relació de desigualtat en la relació. Clar. Per tant, si les relacions ja els concebim de forma desigual, tenem molt més nombres d'algunes siguin de violència. Per tant, si des de ben petits entenem que les relacions entre homes i dones han de ser d'igualtat, arribarà un moment, esperam, que no hi hagi violència, perquè no s'haurà d'exercir aquest control per garantir aquesta desigualtat dins la relació, aquesta desigualtat de poder. Llavors, des dels més petitons, l'imprescindible és fer feina amb igualtat. Es fa feina després per ja un tema més específic de violències, és perquè no han fet la feina d'igualtat.
0: Clar, exacte.
1: Sí, si tinguéssim igualtat no faria falta fer campanyes ni feines de sensibilització des de les escoles per xerrar de violències. Llavors, per jo, lo fonamental és fer feina amb igualtat. Des de ben petitons. Què passa? Que les escoles darrerament cada vegada fan més feina en aquest sentit, no? I la veritat és que s'està muntant unes històries molt xules a nivell d'escola que fan feina amb aquest tema, no? Però els nostres fills i filles reben tanta informació d'altres llocs que no només estem xerrant de família i escola, no? Que anys enrere tal vegada podíem concebre l'educació com a família i escola, no?
0: Ara tenim els dispositius mòbils...
1: És que ara tenen un ventall o un bombardeig tan constant de valors que no són igualitàries, que això malmet molt la feina que tu puguis fer a nivell de família, que no totes les famílies la fan, però esperam que majoritàriament sí, i la feina que fan des de les escoles, si després quan jo surt de l'escola on el meu entorn familiar no rep els mateixos missatges, ja podem fer molta feina des de l'escola, que això se mos desmunta, no? Si tenim accés lliure a les xarxes, a la música d'avui en dia, no? Els estereotips que se traslladen a través de la música, les pel·lícules, els anuncis, tota aquesta violència simbòlica que se li diu, clar, això va fent...
0: Els estereotips sexuals i de pornografia també,
1: sí,
0: no? Que els arriba ara en edats superprimerenques també.
1: La pornografia està fent molt de mal en quant a les relacions de parella. Sí, sí.
0: I en aquest sentit de bombardejos també hi ha tot un tema de mites, no? Que s'han establert al voltant de la violència de gènere. Un d'ells és més clàssic, és de les denúncies falses, no?
1: Sí. A veure, sí, és curiós com hi ha tot un... inclús grups polítics, no?, que fan molta feina perquè cali aquest missatge, quan en realitat no és cert, però miente que algo quedarà, no?, diuen. Llavors, sí, si tu repeteixes moltes vegades un missatge, per molt que no sigui cert, ja a la retina ja alguna cosa ens ha quedat d'això, no? I es ve que hi ha uns certs col·lectius que fan molta feina en aquest sentit per desvirtuar la realitat, i hi ha tot un sector de població que adopta aquests missatges, no? I fan molt de mal perquè evidentment no són certs. És tan fàcil com anar a les dates, però bueno, això a vegades és menys visual i menys
0: atractiu
1: que un missatge, no?, així facilon i que la gent traga. Sí. Per això és molt important també fer tota aquesta feina més enllà de les escoles, a nivell de població en general, de sensibilització, per realment que la gent se'n doni compte de que sí que existeix aquesta xacra, no la podem ignorar. Evidentment, perquè jo sempre que faig alguna xerrada, això sempre diuen, sí, però hi ha dones que també maltracten els homes. Sí, jo no dic que no, igual que hi ha pares que maltracten els fills, igual que hi ha fills que maltracten els pares, igual que hi ha persones que maltracten els animals. A veure, es maltracta en general, existeix. Però la violència de gènere té un tractament especial perquè els índexs, per exemple, de mortalitat, bastant com us fixem en això, o de despesa de salut pública que genera aquest tipus de violència, no és comparable a cap altre.
0: No és comparable i, a més, també en un sentit d'origen, no? És estructural i és sistemàtic.
1: És estructural, sí, és estructural.
0: Moltíssimes gràcies per la feina que feis, moltes gràcies per el teu temps i la teva atenció. Ojalà no hagués hagut de venir aquí, perquè significaria que no us hem de menester, no?
1: Sí, sí, sí, ojalà sigui així. Jo confio en que de cada vegada la gent s'espanta perquè hi ha molta gent atesa i moltes denúncies, però jo també penso que això també està posant damunt la taula que hi ha una realitat que hem d'abordar i no només hem de responsabilitzar les dones que ho estan patint de que siguin capaços de venir i siguin un d'aquests nombres que t'he dit, sinó que cada vegada hem de ser més conscients que la responsabilitat de la dona, quan la pateix, és cercar els mecanismes per recuperar-se. Però la responsabilitat per acabar amb aquesta xacra no és que les dones denunciïn quan li passa alguna cosa així, sinó és que com a societat creem una societat més igualitària que mos faci que no tinguem aquest tipus de situacions. I això és una responsabilitat compartida, no?
0: I tant.
1: De tothom.
0: Sí, sí.
1: I tenir molt clar que la violència és un delicte públic, la violència de gènere. Per tant, tothom està obligat a, si coneix, sent, té un veí, d'informar d'aquest tipus de situacions. I és l'única manera de fer-ho, fer-la visible, xerrar-ne, que la gent sigui conscient de que sí que aquí passa, però és responsabilitat de tots que això no vagi a més al manco. No?
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Victòria.
1: De res, Magda, ha estat un gust.

0: Encara que no ho sembli, perquè ara que m'he escoltat he vist que jo estava un tant nerviosa i fins i tot distant, na Victòria i jo som amigues, amigues des de l'adolescència, de fet. I supos que per un costat es tema, no? Que és greu i que és seriós, i per l'altre es respecte i es carinyo que li tenc a na Victòria, han fet que m'hagi quedat una entrevista un poc freda, no? I un tant més distant de lo normal.
1: Ho has fet molt bé.
0: Gràcies, Gavi. Però, Victòria, una altra vegada, moltíssimes gràcies per l'entrevista, per la bona feina que feis i per tants anys d'amistat. Bueno, Gavi, què t'ha parecido l'entrevista?
1: Jo ho he sentit així una mica... ho he sentit després. Però, me quedo amb el tema, amb un tema que ja hem comentat de la transversalitat de tots aquests problemes, no? Que no hi ha distinció d'edat perquè te pugui passar una cosa així.
0: És bèstia.
1: No? I no hi ha distinció de classe social. Tampoc. No. Això també és important perquè a vegades ho relacionem amb ambients foscos o...
0: Sí, més marginals.
1: Marginals. Sí. I no és així.
0: Relacionat amb la pobresa, no? O en situacions dramàtiques de la vida, no?
1: Exacte. Sí.
0: No.
1: Te pot traspassar de qualsevol manera. Pot ser una persona, una dona molt intel·ligent, en teoria, i tot i així pots passar per situacions de violència que no han de ser extremes, com dèiem, no ens hem de posar en l'arc més alt de sa violència, però sí, que pots patir tot aquest tipus de violència. Te pots deixar maltractar psicològicament durant molt de temps i no saber sortir d'això, no? Mm. Bé, en fi...
0: Sí, intentant il·luminar una miqueta i a veure si... Jo crec que
1: bueno,
0: sí, no?
1: Bueno, amb l'assistenta... Sí, sí, venga.
0: Amb el que mos dus tu, acabarem...
1: Amb les dues recomanacions, tot i que la primera sembla un poc lacrimosa, per dir-ho d'una manera, però sí.
0: No, perquè... però té llum, eh? Sí. Aquella sèrie té un punt de...
1: Bueno,
0: tiene luz al final del túnel.
1: Bueno, perquè és una d'aquestes històries molt americanes d'autoredenció, no? De que tu mateix te salves. Mm. Estem parlant de la sèrie L'Assistenta, una minissèrie de 10 episodis que es pot veure a Netflix.
0: Exacte.
1: Que narra la història d'Àlex, alter ego de l'autora del libro, Stephanie Ward. Una dona amb molts pocs recursos, tant materials com emocionals. Pràcticament no té família i la poca família que té, pues, quasi millor que la perdi. Ja. Bueno, no, però...
0: Sí, diguem que no és una família que faciliti un entorn estable.
1: No,
0: i... no.
1: Per res. No. Ella comença a patir maltractament per part del seu home. I després de deixar-lo, es queda tota sola i es veu obligada a treballar fent net cases de gent molt rica per subsistir. I com que no li dona
0: per viure,
1: pues, entra en el sistema d'ajudes estatals d'Estats Units, que és una burocràcia infernal, no? La protagonista es queda embarassada bastant jove i això trunca les seves possibilitats d'anar a la universitat, ja que ja decideix tenir el bebè, no?
0: Amb la seva parella.
1: Amb la seva parella.
0: I decideixen tenir un bebè fruit de l'amor.
1: Sí, està molt enamorada. Sí. Ell és molt guapo.
0: Sí.
1: És en la sèrie.
0: Són joves.
1: No, molt joves. Sí. No estan casats. Però el que passa és que prest la seva vida es converteix en un infern, en un sutil infern de maltractaments, del que... en el que irà entrant i sortint.
0: Exacte.
1: De manera cíclica, no? Un poc el que explicava la Victòria a la seva entrevista, no? Que hi ha com un cicle, no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Sí, la Victòria era molt gràfica, no? Perquè parla d'aquesta lluna de mel, no? Després de rinconar-te, de pagar-te o de fer-te sentir malament, et diu perdona,
1: no
0: si jo
1: t'estimo
0: molt, no ho tornaré a fer, exacte. Això es veu molt bé en aquesta sèrie,
1: sí.
0: Gavi, efectivament.
1: Sí. I a més que el problema que té aquesta noia, recordem que és un cas real, és que el maltractament que pateix és molt subtil, en el sentit de que no hi ha... no hi ha proves físiques amb les que ella pugui demostrar que l'estan maltractant.
0: Clar.
1: És a dir, ell no li pega.
0: Clar.
1: però està totalment acollonida. Està aïllada, perquè viu molt lluny de tot. Viuen enmig del camp.
0: En
1: no?
0: una caravana.
1: En una, sí.
0: Cotxambrosa. Sí, i en aquest cas, la violència econòmica, no?, de la que jo xerrava també abans, és molt palesa, no? Perquè sí, realment ella depèn totalment de que total ell pugui anar a treballar mentre ella cuida la criatura. I clar, i no pot tenir ni telèfon perquè no arriben als mínims, no? Aleshores està incomunicada i tot això es va com justificant, no?
1: Tot estem, sí. Ell va... Bueno, és com una tela...
0: Teranyina.
1: Teranyina, això.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, més enllà de que en algun moment la sèrie pugui semblar una mica, pues, això, no?, melodramàtica, és cert que retracta amb molta claritat el cercle viciós al que es veuen abocades moltes d'aquestes dones que són víctimes de maltractaments, no? Aïllament, pèrdida total de l'autoestima, que això també és una cosa que, bueno, sí, que havíem xerrat, no? Sí. I la dependència des del punt de vista econòmic.
0: Absoluta.
1: I total, no? Però en la sèrie també es qüestiona el funcionament de les ajudes per a aquestes dones en situacions com la de la protagonista, que està en una situació de desprotecció màxima. No? Sense diners, sense família, sense recursos, pues ella va a parlar amb els serveis socials, que són molt complexos i burocràtics i que la penalitzen només per el fet de ser pobra, pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: És a dir, ella ha escollit malament, no? Ha escollit malament l'home que ha escollit.
0: I a més és pobra.
1: I a més és pobra.
0: Sí, sí.
1: Bueno, en la sèrie veiem que és molt important que hi hagi una red de cuidados pública que pugui ajudar de manera real a sortir aquestes dones del pozo en el que es troben amb tota aquesta situació. No? I es veu també que és molt important que existeixin puestos, espais, com aquest centre de la dona, en el cas de Menorca, que es facin lleis com la llei
0: de
1: violència de gènere, perquè són les coses que fan que la situació d'aquestes dones pugui millorar, no?
0: I tant.
1: Més enllà d'exposar aquesta problemàtica social, la sèrie també reflexiona acerca de coses molt profundes com la maternitat, la relació mares i filles, i també de fins a quin punt els models que hem interioritzat de petits influeixen d'alguna manera en les nostres eleccions quan som adults.
0: I tant, no? Sí, sí, sí, sí.
1: Aquí es veu, no?, claríssimament amb la mare que té ella. També hi ha molts altres temes, com el classisme, els prejudicis i la discriminació. És bastant, hi ha moments, entre cometes, divertits, no? Perquè ella, en realitat, això és una història real. Ella comença a escriure, no?, un diari on va descrivint totes les cases, aquestes pijas a les que va.
0: Les cases i les dones, i els propietaris de ses
1: cases. I és molt, molt aguda, la veritat. Sí. Està realment molt bé. Aquí hem de destacar les dues actrius principals, que a més són mare i filla en la vida real i en la sèrie. Andy McDowell, bueno, fa un paperàs. O sigui, la prota m'encanta, la seva filla m'encanta, però és que ella fa un paperàs,
0: sí,
1: no? Com de tia,
0: està molt bé.
1: Està molt volada.
0: Sí.
1: I a més que, bueno, no sé, té com un estil que és que l'estimes i la vols matar per moments, no? Te poses una mica en la pell de la seva filla, que al final està fent de... és sa filla, però està fent de mare de la seva mare.
0: Totalment, sí, sí.
1: És bé que, bueno, que la seva mare també té un trastorn bipolar, és molt complicat, no?, de dur, però tot i així hi ha moments que és com en plan...
0: La mataries.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a més que fa moltíssima gràcia realment que siguin mare i filla a la vida real,
1: sí,
0: també, no? Que allà es mesclen coses que encara li donen un gir, bueno, t'ho fa més divertit, no?, com a espectador.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Pues bé, això, tot i que pot ser un poc trist, tot això que estic contant, el cas és que al final la història, com dèiem, acaba bé. O sigui que us recomanam que la veieu bàsicament i especialment per veure com funciona tot el tema del maltractament i tots aquests cicles dels que estem parlant. No?
0: Sí, molt bé, som-hi. Segona recomanació.
1: I en segon lloc, i tot i que sembli a priori que aquesta pel·lícula no està relacionada directament amb el tema que tractem avui, sí que està relacionada amb el tema que tractem avui.
0: Sí.
1: Aquest any es compleixen 31 anys de l'estrena d'una pel·lícula que amb el pas del temps es convertiria per moltes en un símbol feminista. Thelma i Lewis. Som a l'any 1991. Si fem un repàs dels estrenes d'aquest any, podem comprovar que alguna cosa estava passant. Perquè al costat de fenòmens de taquilla com El último Boy Scout o Terminator 2...
0: No sé quin és El último Boy Scout.
1: Una també amb en Bruce Willis. Sí, vale. No? D'aquestes d'acció, de tios musculosos, molta vale. Testosterona per allà, un poco de jungla de cristal i coses d'aquestes. Doncs mos trobem en pel·lícules com Durmiendo con el enemigo, si recordeu, és la Julia Roberts, que, que fingeix la seva pròpia mort per poder escapar d'un marit molt maniàtic i molt gelós.
0: Bèstia,
1: Molt bèstia. O Tomates verdes fritos, por favor. Sí, aquella pel·lícula de la que va sortir...
0: L'he vist tantes
1: vegades. Oh, m'encanta. Sí, sí. Va sortir aquell meravellós crit feminista de Towanda! Jo, cada vegada que penso en aquella pel·li, veig en Kathy Bates saltant en un... Com en una ai, no me surt, en una...
0: En una cama de mulles.
1: Fent gimnàsia, exacte. Sí. O quan agafa el cotxe i va cap endarrere perquè hi ha una tia que li vol robar el puesto. Bé, m'encanta. Bé, aquestes pel·lícules, molt bé, però va ser...
0: Pel·lícules a revisar i a recuperar,
1: total,
0: si no les heu vist.
1: Totes, Però bé, no sé, jo tinc el meu cor posat en aquest parell de superdones que es diuen Thelma i Lewis. Mm-hmm. Jo crec que va marcar un hito en la manera de representar els personatges femenins en el cine de Hollywood
0: i tant.
1: Més mainstream. No? Sí, recordem que aquesta pel·lícula, dirigida per Ridley Scott i protagonitzada per Susan Sarandon i Gina Davis, que a més són dos ties que després...
0: Que estan estupendes.
1: Bueno, i que estupendes. Sempre han fet coses a favor de les dones. No? Bueno, aquí estan acompanyades d'uns secundaris de luxe. Tenim en Harvey Keitel, Michael Madsen, no sé si recordeu qui és, però és uno de los malos de Kill Bill, un poc sexy. I sí, Brad Pitt. Que aquí iniciaria la seva meteòrica carrera.
0: Que jovenet que estava, sí.
1: Per convertir-se des d'aquell instant en el mite sexual en majúscules, no? Va ser així.
0: I tant, sí.
1: Bé, de fet, una cosa bastant curiosa de la pel·lícula és que una de les tantes coses que és com diferent, perquè ja el fet de que hi hagi dues dones protagonistes, que a més eren bastant potentes, o se van fent fortes a mesura que avança la pel·li, és que els que estan sexualitzats en la pel·li...
0: Són ells.
1: Sí. O sigui, és en Michael Madsen, que és el tio aquest que sempre l'enreda, no?, a la Susan Sarandon, en plan, jo t'estimo, són aquestes relacions un poc tòxiques, que és un tio que és molt guai, però que te fa cas, però que no te fa cas, que te fa cas, però que no te fa cas, te quiero, no te quiero. I Brad Pitt, què puc dir? Pues aquesta pel·li es va convertir en un èxit de taquilla immediat, també un poc alimentat per la gran polèmica que va suscitar la història. Recordem, la Louise és una dona casada amb un marit bastant inútil i un poc maltractador. No maltractador violent, superviolent, però que passa d'ella molt. Un poc estereotipat és bé, però és un estereotip de la masculinitat més rància i més tòxica. No? Thelma, per la seva banda, és una camarera de bar que també té una relació bastant tòxica amb aquest home que l'estima, no l'estima, vol estar amb ella, no vol estar amb ella. No? No. Aquestes relacions interminables que tu estàs allà enganxada i no pots sortir. No? Fartes de tota aquesta monotonia, decideixen partir totes soles un cap de setmana, però tot just comença el viatge, Thelma mata a un home que estava a punt de violar a Lewis. I aquest fet precipita un viatge...
0: Sense retorn.
1: Jo estic contenta això perquè penso que el 100% de les persones que ens escoltin l'han vist. Però s'ha destripat mil vegades aquesta pel·lícula, o sigui
0: Sí, però si qualcú no l'ha vist, acabes de fer un spoiler.
1: Però hay que verla igualment.
0: I tant, sí.
1: És un clàssic, jolines. Com curiositat, el guió va estar donant voltes per Hollywood, per els despatxos de Hollywood, durant anys.
0: Uh-huh.
1: La guionista, Kali Khoury, explica que la rebutjaven i li deien que les actrius havien de tenir tetes més grosses i menys roba.
0: Uau, tio.
1: Perquè fins aquell moment no hi havia personatges com aquests, saps? I va haver d'arribar un home, en Ridley Scott, el director de Blade Runner,
0: mm-hmm.
1: perquè finalment s'interessessin per la història. Aquesta pel·lícula és un autèntic compendi de totes les vejacions, es diu?
0: Vexacions
1: mm-hmm. a les que ens hem enfrontat les dones. Algunes d'aquestes molt bèsties, altres camuflades de micromachismes.
0: Mm.
1: I nosaltres sempre les hem suportat en silenci.
0: Mm.
1: De totes maneres, és molt curiós perquè el missatge d'aquesta pel·lícula no ha perdut, o sigui, és superactual.
0: Ja.
1: És molt actual, perquè si teniu en compte això que us explicaré ara, ante la disjuntiva de trucar a la policia una vegada que una Thelma mata aquest home, però mm-hmm. recordem, estava intentant violar a la seva amiga, l'estava violant,
0: sí.
1: I ella l'atura i al principi no vol matar, però... Després et mata. Thelma ho té molt clar. Diu, no anirem a parlar amb la policia. Perquè qui pot creure que aquest tio te volia violar i tu t'estaves resistint si fa 10 minuts estaves dins del bar i estaves ballant amb ell i estaves un poc borratxa.
0: Uau, tio. Sí, sí. I és que això ha calat.
1: Ecos, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Manades, sí, sí. Ley del sí, solo sí, sí, sí, cultura de la violació.
0: Mm.
1: Bé. Evidentment, elles no aniran a la policia perquè saben perfectament quines són les regles del patriarcat.
0: Mm.
1: La cultura dominant és la de la violació i les lleis no les emparen en aquesta època.
0: No, no.
1: Ara ens comencen a protegir una mica.
0: Mm. Però 1991, eh?
1: 1991.
0: Estem parlant d'abans de que es faci la llei de violència de gènere contra la dona als Estats Units.
1: Exacte.
0: Que hem dit que era el 1994.
1: Violació, assetjament, misogínia, personatges masculins tòxics, tot això està en aquesta pel·li, però també hi ha un despertar, un desig de llibertat i, sobretot, sororitat.
0: Mm.
1: Una amistat meravellosa entre aquestes dues dones. En el camí cap a aquest inevitable salto... ¿Salto es diu?
0: Sí, salt.
1: Sí, salt. El buit,
0: uh-huh.
1: també es descobriran i es liberaran. En paraules de Luis, algo ha cambiado en mi y no quiero volver atrás. Si l'he portat avui aquí és perquè penso que fa 30 anys aquestes dues dones es van precipitar a un destí inevitable, però amb aquest salt que van fer es van obrir una porta.
0: A totes.
1: A totes.
0: Sí, sí.
1: Una vegada més, la ficció mos va posar un mirall davant nostre.
0: Mm.
1: I en aquest mirall nosaltres ens vam veure reflectides i des d'aquesta imatge van tornar a canviar-nos.
0: Mm.
1: Algo ha cambiado en mi y no quiero volver atrás. Jo ahir, després de tornar a veure una altra vegada aquesta pel·li...
0: Te la vas tornar a mirar, eh?
1: Me la vaig tornar a mirar sencera. Me vaig quedar repetint això com un mantra. Algo ha cambiado en mí y no quiero volver atrás.
0: Uau. Bueno, no hi pot haver millor frase per acabar aquest programa amunt.
1: Amunt.
0: Clar,
1: en
0: sí,
1: aquell moment
0: sí,
1: aquestes dones no tenien sortida, però 30 anys després comencem a tenir sortides.
0: Mm.
1: I és molt important que ens agafem aquestes sortides i que les ampliem i les fem cada vegada més grosses.
0: Sobretot que s'hi agafin totes les dones que siguin víctimes de qualsevol tipus de violència, les considereu greus o no, són greus, estan allà i hi ha sortida.
1: Hi ha sortida. I la sortida no és tirar-te per el barranc.
0: No.
1: Com elles.
0: No.
1: No. És una altra.
0: Jo, moltes gràcies, Gavi.
1: A
0: una
1: tu,
0: altra vegada.
1: He estat a punt de plorar moltes estones. Eh?
0: Sí, ha estat un programa bèstia.
1: Sí.
0: Però bé, ho hem resolt bé. Jo
1: sí,
0: crec
1: no?
0: que tampoc no hem estat allà furgant a sa ferida
1: no.
0: ni fent cap drama,
1: no.
0: sinó plantejant una realitat i plantejant també possibles horitzons de sortida. O sigui que... bravo, molt bé.
1: Brava.
0: Brava.
1: Brava.
0: Brava. Gràcies, oients, Arizones, Arizons. Res, ens tornem a veure la setmana que ve. Ja queden poquets programes.
1: Sí.
0: I tancarem el 2022 d'aquí molt poquet. I
1: ja després tornarem.
0: Sí, ja tornarem amb la segona temporada.
1: Primavera.
0: Vamos ahí. Un besito, Gabi.
1: Adiós. Fins ara.
2: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: El port de Mahó és la conseqüència de la gran falla geològica menorquina, el punt on es fa més evident la diferència entre el mosaic rocallós de la tramuntana i la uniformitat del marès del sud. Per això les seves voreres són diferents a una o altra banda.
4: Època de muda. Capítol 24. Una illa que no aïlli.
3: A la part del nord hi trobem caletes i platges on la terra entra suaument cap al mar. És on hi ha les àrees somes, de poca profunditat, on hi viuen plantes marines i fauna de gran interès, on es feien les escopinyes enterrades entre llims i petites graves. Al sud hi trobem penyals que cauen verticalment, amb profunditats sorprenents, on s'hi feien els dàtils, que els percussors en mans de gent sense visió de sostenibilitat van fer desaparèixer gairebé. La gent que segueix l'evolució ecològica del port diu que s'observen indicis de recuperació ambiental. Potser qualque dia tornarem a ser un referent en la producció de marisc de qualitat, com ho érem a principis del segle XX. És dins d'aquest gran espai de refugi que resulta fàcil observar les moles de peixos petits, alevins que busquen precisament les zones arrecerades i poc profundes per evitar les constants embestides dels depredadors. Notar les vibracions dels que s'apropen, buscar espais adequats i tenir bons reflexos són qualitats obligades per a aquells que aspiren a arribar a adults. Però per damunt de tots aquests atributs individuals, el requisit principal, l'exigència bàsica per tenir opcions de sobreviure, és saber nedar de manera conjunta amb la comunitat. Si t'aïlles, et fas molt més vulnerable. Potser va ser mirant els peixos que els dissenyadors de l'actual model de societat van entendre que calia anar aïllant les persones per convertir-les així en elements molt més dòcils de manejar, per aconseguir que deixin de ser part de la ciutadania i ingressin en el bàndol dels consumidors obedients.
5: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
3: Tota la retòrica de la llibertat individual i la projecció personal acull un rerefons que cal pensar. L'epidèmia actual d'adolescents que no poden llevar la vista del mòbil i l'increment de depressions a les ciutats poden tenir enllaços importants amb l'objectiu d'aïllar els individus de la comunitat.
5: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
3: Aquest 2024 que acabem d'acomiadar és el bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, escriptor, compositor, però sobretot persona molt compromesa amb les causes col·lectives. Bon moment per recordar els seus consells. Il·lustreu-vos i seguiu.

de les que saben que unes vegades es guanya i d'altres vegades s'aprèn. Les nostres comunitats estan també en litigi. Cal fer l'aposta del treball conjunt, d'alçar la vista i trobar-se amb la gent, d'informar-se per ser lliure i associar-se per ser fort, de desxifrar la felicitat del viure i d'ignorar la propaganda consumista. Estem en el moment ideal de recuperar iniciatives conjuntes que ens omplen i de buscar activitats senzilles que ens reconforten, com observar la vida dels peixos a la vorera del mar.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.
1: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
2: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica. I tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tant en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta començada de comentada de cançons. Sempre cal que convidat amb el qual puguem comentar aquestes cançons que normalment solen tenir un fil conductor. Avui ho feim des de la perspectiva de la poesia. I és que avui ens acostem a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper capdalt, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar amb nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si ens centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o menys sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si ens remuntam en els segles de l'època medieval, ens trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de s'occità significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantats. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment, és una tradició que ha continuat tot i que hem de mirar un poc les distàncies i tant d'època com culturals. La poesia trobadoresca que moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant els temps ha estat més difícil musicar-la, de fet, perquè és més complex tot i ja dins el segle XX, per descomptat, des que deixa de banda un poc la mètrica, la rima, encara ho fa més complicat. Així tot, sempre hi ha hagut músics, sobretot en la represa dels anys 70, els primers cantautors, tant Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, tots van musicar poemes, fins i tot poemes difícils. Podem pensar, per exemple, el Raimon com va musicar els poemes d'Ausias Mar, no? Mm-hmm. Era molt complicat.
0: És molt de mèrit, eh?
1: Té molt de mèrit perquè ho va reixir molt. Exacte. Mm-hmm. I per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet. I en general, en els poetes els ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
0: Molt bé. Això també ha passat, és cert. A Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa L'Opi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
1: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? Mm-hmm. La Balanguera, el que dius, és cas més clar. Mm-hmm. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerçant Gomila, en la feina que va fer en Maria Àngels Urnés, te'l va donar a conèixer molt més que les possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava, no? I era un poeta que...
2: Tinguem en compte que Omar Singumila, per al públic, va ser un poeta maonès, però que va estar, va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
1: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys, se'n va viure a Perpinyà, perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota obra poètica la produeix a Perpinyà. I a més amb autoedicions que després no es van distribuir. Per tant, era molt difícil que es conegués.
2: El franquisme tampoc no posava facilitats per fer córrer llibres de poemes que vinguessin, que estiguessin publicats i editats d'aquesta manera a França. Llavors un poeta com Omar Singumila es fa conegut gràcies en bona part també a la musicació que fa en Maria Àngels Gornès. I aquest és un cas que a Menorca és molt clar. A fora han xerrat de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera. En el cas català tenim poetes com Pere Quart, Salvat Papasseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu, són autors que tenen musicacions molt polides, eh? I en el cas espanyol, xerrant de Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, vull dir que tots els pobles tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem, i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen, o volen representar el poble, l'esperit del poble, i per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
1: Sí, sí, efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular. No? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, les estrofes en una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple, a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular. Podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració en poesia popular. No?
2: El cançoner aquell gitano.
1: Exacte.
2: És un poc un font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta, amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornès i en xerrat d'en Omar Singumila, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrar d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Omar Singumila. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, música ja poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema, precisament de Gumersind Gumila, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem les barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació de Maria Àngels Gornés, ens ofereix un producte tan vell com aquest.

0: crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós, que, que els mallorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però clar, són, és un paisatge molt mediterrani i també molt net, molt tocat per la tramuntana, per tant, i tota aquesta vida marinera que tant coneixem els menorquins, no? Clar, és un poema que arriba molt.
0: Arriba molt, és molt clar, molt net, molt fàcil d'entendre, que a vegades és una cosa que pot... que la poesia cerca un tipus de llenguatge molt expressiu que no sempre està a l'abast del públic general. I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en les barques que es desperten, els fiets que varen amb pan ventresca, i a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, de que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant dels Mussols.
1: Des Mussols.
0: Mussols era un grup de poetes que es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I, bueno, aquí va formar després, es va Traginada, en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc a aquest interès que van tenir per recuperar la música popular, que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest vincle,
0: perquè hi és, de fet es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional, perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Soldevila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va saber fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, perquè no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Soldevila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Soldevila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta Laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé. És una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg. I vincula un poc tot, és una passa un poc més enfora, parteix de sa menorquinitat, i també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda sa música popular, per fa una passa més enllà. Perquè des de Montgofre, aquest és l'origen del poema, des de sa sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, i de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un gran, un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, de partint d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per això en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc.
0: En tot el disc, eh?
1: En tot el disc. Aquesta cançó especialment, tal vegada perquè és aquell més s'ha interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta godotos, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també el músic a l'hora de composar, de compondre una peça
0: així. No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Qui m'ho hi hem dedicat i ho hem provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Soldevila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor també actual que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també en certa manera crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que està present sempre en totes les lluites culturals, socials de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular. Abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, molts autors han decidit musicar. Na Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Soldevila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Junico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que ha emprat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats, afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I bé, i ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Oh, que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grossat. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: La resta, obra que està musicada.
1: Que està musicada, publicada en revistes o completament inèdita.
0: Ah, molt bé.
1: Sí. Que en parlaven, aprofit, per dir que el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, té un disc prou recent, és de Crit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank, de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, en tota la diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, eh? Aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb el que estem dient, en Crit Junico no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, eh? I crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors, eh? Per a xarxa, és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut casar-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que ha empès en Crit Junico a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb na Rita Barbea, una
1: també
2: veu a l'orenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta, ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Guillem Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estava enxerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venint de la lluna i continuàvem amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè mos caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fi també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en el Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat. No? Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte.
0: Té el creador del poema?
1: És, la primera vegada que sents un poema musical sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix, no? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, per coneixes exemple, casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema i va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan han comentat o quan han tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, si li fan una musicació ben feta i si es canta bé i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Com un general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja m'han recordat una vegada, abans, el xerrat de Raimon, que musicava Ausias Marc. No sabrem si Ausias Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No. Es fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Belles Events, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, bueno, també hi ha aquest risc, no? Bueno, no sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment Belles Events.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però
1: jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Mira, Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle
1: XV. De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària, però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire les adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I Belles Events sí que és cert que si vols té un... com a cançó ja m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida i a més te queda molt dins, és molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Belles Events.
0: És la funció també que fan els romanços de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, bé, les events no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Ruiz i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor d'estombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però... té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina. I és aquesta visió que hem vist tots, comença el poema visibilitzant Menorca des de l'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona.
1: A viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell visibilitzant sa costa menorquina deixen treure aquesta aquesta unió amb la seva terra i que transporta molt bé aquest poema, i hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però no només de Menorca, vull dir, està actuant per tot. Es diu que Sant Antoni mateix va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim a l'Auditori de Barcelona. I per això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa, Pàtria. Pàtria.

0: així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de Sa Guitarra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que du, que està escrit en article salat. I després ell, sa producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar una illa que ell... L'any 1911, quan hi va haver escrac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'amor, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així, i va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria, això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I, de fet, ell veu bastant de sa poesia de Costa i Llobera de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentor. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a sa pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, que ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I mos tornem a veure en el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nassiri Husvet.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: perquè el mes de març,
1: sí,
0: és el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè m'ho fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots,
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots, bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicios.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoner.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

Des mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De ser riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Cosí l'he patit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren ses

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia i alegria. Bueno, avui farem un programa especial del cap de Fibló, Explosió Hardcore. Ens centrarem en aquest programa amb personatges de Menorca i després, més endavant, ja farem un altre programa amb els grups convidats de Mallorca. Així que comenci el cap de Fibló.

0: Au, ja, seguim aquí en Escap de Fibló, edició especial Explosió Hardcore, número 11. I ara tenim un convidat de molta qualitat aquí, en Joan, bones de Fornaris.
1: Ei, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Tenim aquí, sí, que hem fet una bona palleta, sí. Us hem refrescat a la piscina. I anem a xerrar un pot de l'Explosió Hardcore aquest. Ah. No? Jo, com a introducció, diria, bueno, la primera que vas veure a Fornaris va ser en Espolvorí.
1: Sí.
0: No sé quina edició era, la quarta o la quinta d'Explosió Hardcore.
1: El 2017 o 2018.
0: Per aquí, sí. I, bueno, vull dir que expliquessis tu què representa un poc per tu l'Explosió Hardcore.
1: Bueno, per jo representa, pues, és un punt de trobada de bandes de tota Balears i un punt on també podem intercanviar amb Mallorca, que seria com la illa germana, la germana grossa, on hi ha una escena brutal i un poc poder replicar tant com el que passa a Mallorca, com el que passa a Catalunya, com a altres zones, pues de crear un poc d'escena, de grups, de bandes i de so, de passar un temps a gust amb altres bandes d'altres puestos.
0: Enguany, l'edició 11 la fem en un espai especial, però la 10 la vam fer en el Music Box,
1: sí.
0: Val? I l'assemblea van tenir un poc de... Bueno, hòstia, el Music Box sona de puta mare, no? Vull dir, sort que tindrem el Music Box, no tindrem el món, però no deixa de ser que ja vas a un espai on no gestiones la barra, no? Hi ha com aquests condicionants que de tot d'una assemblea no estàvem com molt.
1: Sí.
0: I has fet, què t'ha semblat has fet de fer? La desena la celebram a lo grande, no? Com vas anar al Music Box, però després tornem a les arrels un poc, no?
1: Clar, jo entenc que hi va haver un debat a la 10 perquè era com una diferent i especial, que volíem convidar moltes bandes, que volíem fer dos dies, i a nivell logístic era molt més senzill poder organitzar dins una banda, dins un puesto com a Music Box, on també bandes de fora, així com a... podien tenir un so més currat, però sempre tornant i tenint clar quin és l'objectiu principal de l'explosió, que és autogestió i com deia la padrina, que pot passar qualsevol cosa. Per jo aquest punt és molt guai. I, de fet, jo crec que també a fora de Menorca els hi agrada aquest punt de locura d'un festival que mai saps com pot acabar.
0: I... Aquesta... Sí, jo també aquest punt d'incertesa, no sé si incertesa és la paraula, però a cap punt de no saps què passarà, doncs sí. Té la seva gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I, bueno, pues, no sé què t'assembla a tu també el tema de... Abans xerraven, no?, que mos ha unit molt l'Explosió Hardcore. Mos ha unit molt, vull dir que Menorca, som quatre moixos, i hi havia com a grups, uns quants grups de Ciutadella, uns quants a la banda de moda, diguéssim, però no acabaven de... I a partir de l'Explosió Hardcore hem fet una assemblea, ens hem unit i estem al tanto, no?, de les coses que...
1: Sí, realment ha estat l'Explosió Hardcore, ha estat un catalitzador, ja fa uns anys que ho feim, i ha estat un punt de trobada de bandes que són dins del mateix entorn, però que a la vegada, si mires en lupa, molts estils diferents i moltes formes d'entendre les coses diferents, i això també ho fa ric. Ho fa complicat a nivell organitzatiu, però ho fa molt ric. I també crec que s'essència un poc de l'explosió, que hi hagi molta varietat dins un estil, dins un concepte i dins una forma d'entendre la música i això pues, ho fa, no sé, jo crec que ho fa molt ric en un festival com aquest, que a Menorca no n'hi ha cap més, perquè autogestió, autoorganitzat i és un punt de trobada, que cada any ve la mateixa gent i anem a més, vull dir que és un festival que va creixent des de la primera edició, que jo no hi era, jo vaig aparèixer el 2017-2018 i me vaig acoplar, però perquè vaig veure que era una cosa molt autèntica, que m'emulava molt l'essència i la filosofia que hi havia darrere. I m'he enganxat moltíssim a participar-hi com a organització i com a bandes.
0: O sigui, molt bé, i també m'ho obre molt, no? Per fet de convidar els mallorquins. Bé, bueno, mallorquins han vingut bandes d'Eivissa, han vingut de Catalunya, també.
1: Van venir de Girona, també, Plom. Van venir
0: sí,
1: a l'època de quan estàvem allà, que si ho fèiem, no ho fèiem, és que ara ho xerràvem, que inclús en els moments més xungos del Covid, l'Explosió Hardcore no s'ha deixat de fer. I això també diu molt. Vam apostar fort.
0: Sí. Bueno, pues, fins aquí, Joan. Gràcies. Us veiem més tard a l'explosió i que hi hagi moltes més d'explosions.
1: Tothom a l'explosió, avui vespre.
0: Vinga, salut, gràcies.
1: Gràcies.

0: com refugis.
1: Bueno, i aquí seguim amb més qualitat. Molt bona companyia, eh? És Explosió Hardcore, edició 11 ja. Bueno, i tenim aquí en Carlos, en Cristian.
2: Bona tarda.
3: Què passa, penya?
2: Bon cap vespre a tothom.
1: Ara ja no xerrarem de grups, xerrarem de Explosió Hardcore en si, val? I abans jo he xerrat amb en Rasta, amb en Cristian, i dic, m'ha pas que ets únic que ha tocat a cada edició, però m'has dit que no.
3: No, perquè es cava d'Estralipual no van sonar la primera edició, en Bet tenia feina, en Bet pas baterista tenia feina i mira, no van poder sonar, però vam estar allà deixant equip en Òscar, si d'era d'en Òscar, allà he convidat penyes de Mallorca, penya, va, bum, muntam això, ja, mediten... Els de Ferreries, com es diu? Els de Can Rocco.
1: En Rocco,
3: sí, m'ha dit que sí, en Rocco, de que podem sonar allà a la plaça. Jo, què dius? Sí, a la plaça, sí, sí, ja, bum, bum, vinga, va muntar equip allà. I va sonar molt guai, i va estar molt de puta mare, el bolo aquest, saps? De Trau, de Mallorca, Orde Mundial, Mallorca...
1: I Migranya.
3: Migranya.
1: I Càbec no ho podrà...
3: I Càbec no va poder sonar.
1: Però estàveu actius ja en aquell any?
3: Sí, sí, compartíem local amb Migranya.
1: Va, fent un pot d'història, estem enrere de l'any 2013, val? I és aquest any on, bueno, Migranya ja comença amb fort, Càbec anàveu tocant, i no sé si hi havia més grups en actiu en aquell moment.
3: Estava a Menorca. Esquac, clar.
1: Esquac, ja, vale. Però Esquac, com que han fet com a intermitents...
3: Sí, però Esquac són la primera, per jo, a banda de la nova fornada d'Espunk, no? I després vam fer Mierda Positiva, Nespe, d'en Josemi, vam fer versions allà de Punky, que van sonar amb Espuac també, allà a l'església aquella, no sé on putes, allà per l'O.
1: A l'O, Santa Eulàlia, no?
3: No,
4: de vores...
3: Sí, no sé com es diu, no,
4: sí,
3: ara?
4: Espolvorín.
3: No, no, l'església aquella, que de reserva de la billetera, hi havia Son Puixet i l'església aquesta que van sonar, l'església que hi ha.
1: Vinixems.
3: So. Allà van sonar Mierda Positiva, van debutar Mierda Positiva, que allò sona fatal, que flipes, saps? I tot desafinat, perquè justament mos va fallar la pila de l'afinador. I...
4: Era una pila.
3: Bé, però això són les primeres fornades d'Espunk, dic jo... que després, per exemple, la penya de Migranya mos va venir a veure un bolo allà a l'Oar, i me recordo en Òscar amb la cama o el coca, no? Tenia tota la cama enguixada o alguna cosa. Cosa que me li va passar. Que... Bé, fent moixes allà, sí, tota la penya punky. Hi havia com una nova revolta punky, saps? Com a segona fornada, perquè jo per jo nosaltres som la primera fornada i això són una segona fornada,
1: i
3: no?
1: Seguim, oi? Esforça, ja. Clar que sí.
3: Puta Migranya, molt bons.
1: Val, bueno, fet un pot d'història. El 2013, Ferreries a la plaça... d'allà a Can Bernat, es passa de Jaleo, de Ciclòsia,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: 2014, és quan hi ha allò de la nave gris, no? Que hi ha un intent de fer Explosió Hardcore allà.
3: Vam anar a xerrar amb la nave gris, que era un espai social així, que feien cosetes de flamenco i feien classes d'aikido i tal, i justament un picoleto d'allà que feia classes d'aikido es va ratxar quan va saber que havia un festipunk allà per les festes de Gràcia i va dir que si feis això... Hi ha uns que estan en busca i captura, va dir, se'n va inventar, estiu, pels morros. Sabem que hi ha uns que estan en busca i captura i anirem a per ells, no sé què, com per fer-nos por. Per fer-nos por i per més que res que la nave gris digués que no es volia. No sabem si s'ho va inventar la nave gris o no sabem si realment el picoleto que feia aikido i havia vingut allà i havia dit això de bo. Però la qüestió és que es va tancar l'espai i estàvem a dies de fer el fest i mos havien dit que no, estaven superprotejats. Les bandes de Mallorca aquell any no venien, per mogudes seues, tal, no sé què, no sé quants, no venia ningú de Mallorca, però estàvem poc, superfort, que tenia tope ganes. Migranya, superfort, que tenia tope ganes, i Cabet d'Estrari Poal, que tenien tope ganes, de rotllo, no, anem a liar-la, anem a liar-la. I rotllo, me'n vaig anar a xerrar amb els de Caldimoni, en Salota i una amiga de Salota, i aquells quan van veure xurris van dir Déu. Clar que sí. Jo dic, bé, això tal, i deien, sí, jo deia, no pot ser que m'ho diguin que sí que t'estens. I diu, bé, va, i jo vindrem i tant, sí, no, veniu, clar que sí, cap problema, cap problema. Jo deia, bé, jo flip, saps? I total, que la van liar allà, que flipes. Jo me'n recordo sonar les escales d'allà, d'esputacar el dimoni, perquè mos van posar un racó de merda a l'entrada, que hi ha unes escales, i quan sonava... que no, que cridava, deia, que putes, tenc a sa boca. Com estaves baixant, jo què sé, saps, m'estava baixant cos o què? I era sa puta merda de, sa, de sostre que queia, saps, de rotllo sunya màxim.
1: Sí, és que aquell local...
3: No, saps, jo què sé, saps que estava menjant jo.
1: Aquell local estava igual que fa 20 o 30 anys.
3: Sí, aquell local van tenir que tirar baix. O sigui, de fet, van fer una altra explosion allà, que van triomfar mogollon, que va ser per jo el millor puta explosion. Va ser tercera edició, que va venir Iron Merda...
1: El primer meu va ser... Jo, el primer...
3: Qui més va venir de Mallorca?
1: Iron Merda, allà hi havies Disrage,
3: de Menorca... Sí. Havies Disrage de Menorca...
1: Migranya,
3: Càvec... Espuac van sonar, també... Però de Mallorca me refereix que hi havia Iron Merda, Usura, Ses Al·lotes Fems, que hi havia na Marta que cantava... I na...
4: Fems.
3: Na Helen, na de Mallorca, que toques baix, un bolasso fems. Jo vaig disfrutar molt. Aquell concert justament t'havia plogut molt i estigui tot ple de fang, fang que flipes, dos o tres dits de fang dins la sala, i van despejar tot nosaltres, van despejar les taules, tot ho van despejar, però realment el que era l'escenari de la cova aquesta de Caldimor, que és una cova històrica de Barbarroja i tot, saps? Sí, Barbarroja va estar allà, van estar la resistència contra els anglesos, saps? Vull dir, davant li ha part en aquella puta cova, tenen una energia que flipes. Era com la teta enroscada.
4: Patrimoni històric.
3: La puta teta enroscada de... dels dimonis, aquells, de la pel·lícula que ja havia estat...
1: Ah, hòstia, verda.
3: Igual, tronco, tio, igual, saps?
1: Aquell, jo record, té un bon record que...
3: Tan flipa, jo vaig, per això va ser puta millor, saps?
1: Va sonar molt bé, molt bon ambient molt allà bé,
3: ambient, i... Tu, sí. Allà, tu havies tret la maqueta, també,
1: sí,
3: que...
1: Sí.
3: Va ser un culminant, per jo va ser un culminant, saps, allò de bon rotllo de bandes de fora, bon rotllo de bandes d'aquí, i es fan, sí. Que hi havia, o sigui, sa germanor del fang, va ser brutal, perquè van fer uns pogos amb fang que flipa. Jo, en sol de mà, me vaig confondre les sabates amb el cantant d'Usura, a Niñaki, i mos van dur les sabates que eren la mateixa marca.
4: Mos van canviar.
3: Mos van canviar les sabates i li vaig dur al barco amb les sabates meves, saps? Molt fort, saps? Molt fort, tio.

0: I què t'he de dir, Carlos? I tu ara vius a fora, va, però sempre hi ets, és explosió.
1: Sí.
0: El tipus de festival que mos agrada, no? Que mos mora, que és l'essència que crec que jo que se sona, d'autogestió, mos ho muntem com podem i surti el que surti, però... Exacte. Endavant. Que, com ho veus, tu? Què trobes?
2: Bueno, jo troc que això, bueno, ha estat una idea molt bona, perquè, no sé, ha fet un caliu ja de tots aquests anys, ara si estem xerrant de que ara farem el nombre 11, imagina't. Sí. I clar, i és una cosa que bueno, que convidant en les bandes de Mallorca i això, jo crec que ja té un...

0: saps? Espolvorí, saps? Un garito que no cobren entrada,
1: és com
0: no?
1: Més
0: sempre
1: autogestionat.
0: Nosaltres autogestionat, nosaltres fem tot el nostre. Però bueno, 10 edició, l'assemblea va decidir de fer un... Ja que teníem un espai guai a Menorca, que és la Music Box, que tenen un so que flipes, com si una de les Music Box no sones a cap puesto, com el que aquí diu, saps? Tenen molt bon so aquesta gent. Doncs pues mira, l'assemblea va dir que sí, que volien sonar a Music Box i que cobréssim entrada. Jo ho vaig dir, sempre ho hem fet lliure, no? En el plan de que nosaltres oferim això per sa gent. Nosaltres som gent i nosaltres oferim aquesta renova per sa gent, per fer germanor. És el que ens interessa, no? Nosaltres no ens interessen els doblers. Ens interessa sa germanor. I que no entengui cap festival com un festival de germanor, és punk a germanor per nosaltres al final. Uh-huh. És una manera de disfrutar la música i disfrutar les relacions i disfrutar una manera de pensar i d'enfrontar-se al poder. Perquè som una versió crítica de la música, vull dir, no som una música burguesa i no, d'entreteniment ni capitalista.
1: Exacte, no, no, no, no és una visió
0: donar una resposta
1: de negoci,
0: a tot això, d'una manera pues, això, autogestionada i sense cercar cap puta èxit ni cap res d'això. Ens agrada l'underground, ens agrada estar aquí un poc a lo nostre i no tenir patrocinadors ni mogudes rares, saps? Ho fem nosaltres per nosaltres, sense cap ajuda de cap puta ajuntament, ni cap puta associació legal, ni partit polític, ni sindicat, ni polla, saps? Fem espunquis per espunquis, punto. Si tens estàs millor que teva, queda't que teva, saps?
2: S'essència, s'essència del projecte, que és això, l'has definida bastant
0: bé. No vols venir a sonar, perquè hi ha comentaris també de la penya, hòsties, que no tenen diners... O sigui, no pagau res, però intentant pagar les bandes de fora...
2: Sí. Cobrir gastos, no? Diríem...
0: Cobrir gastos, cobrir... intentar pagar el bitllet, almenys. Però no pagam realment a les bandes un caché, no? I en un moment donat, pues, clar, te dius, hòstia, és que jo tenc un caché i no puc anar a sonar allà, perquè jo tenc un caché. Si tens un caché no venguis, està clar, saps? Vull dir, nosaltres no anem de caché, anem
1: no,
0: de...
1: No és el que cercam.
0: No, jo me diuen els companys de Mallorca, vine a sonar, i vaig a sonar, m'és igual els bitllets. Vine els companys de València i me diuen, vine a sonar a València, i no tinc cap company a València, que me digui tot això.
1: Ja aniria, saps? Però no entrem en aquest circuit.
0: No tornem a sonar i a fer renou, i és el que ens agrada, i ja està.
2: Som actitud per damunt de tot, no? I t'has pujat hardcore, ojalà per molt d'anys i sigui això, no?
0: Ves que sí que és, ho sé, un moment donat, pagar els bitllets... i que estigui guai, perquè al final ningú sona, o sigui, ningú cobra per sonar. Tots ho feim per tots. Hi ha un bot, saps? Vale, que intentarem fer una edició d'algú gravat en el futur, que quedi qualque històric així, a més si podem fer un recopilatori. No sé, ja ho tenim que plantejar en l'assemblea, però els diners que estem, no?, com a intentant guardar allà, saps? És per fer un projecte d'edició d'un disc. Algo físic.
1: Bueno, i diguéssim, el que et se caixa realment serveix per fer el següent. No és una cosa que sigui un lucre, sí, o que perseguim un lucre, sinó simplement és fer una caixa per aconseguir fer un següent explosió. No més enllà, no? Quasi bé.
0: Crec que tenim 900 paus, trob, saps? I intentarem abans com poder gestionar això a nivell intern de dir, venga, va, aquesta pasta que han recuperat durant 14 anys, com moltes vegades, pues això, guanyaven 100 pavos. El normal era guanyar 100 putes pavos. I va ser una vegada que van anar als moteros, van sonar els moteros un hivern i van triomfar mogollon. Van fotre 700 pavos allà als moteros, saps? Amb escombro, les radicales llibres, perquè hi havia allà mogollon de bandes aquí.
2: Sí,
0: doncs...
2: Quan, no? Començar... Quan
0: va començar
2: allà, jo vaig cantar, també.
0: Exacte. I, bueno, aquell concert va estar molt guai, van treure molta pasta, jo vaig flipar de la pasta que van treure. I, doncs, pues, tenim a sol uns 200 pavos, uns 1.000 pavos com a molt, per això. I ho hem d'invertir.
2: I també, que des de fa quants anys, no?, s'explosion, ets un zona edició, però ha començat a fer implosion més... hivern, primavera, no sé com dir-ho.
0: Això va ser una idea de Juan, el de Fornaris, que va dir, per què no fèiem un festi de grups d'aquí, de Menorca i tal, no sé què. I va dir, vinga, va, Juan, va. I van demanar un puesto d'aquests de colònies, d'aquest secret, que no poden dir ara per ràdio.
1: Són per colònies, no per fer festival
2: hardcore. Colònia hardcore.
0: Colònia hardcore, saps?
1: Sembla que estan a fer aposta per nosaltres.
0: Sí, van triomfar i la veritat que està molt guai. Bueno, d'ambient divert.
1: Això també...

0: perquè també hi ha hagut un, suposo, un augment de bandes de Menorca. I clar, com que jo crec que som un col·lectiu bastant gros de bandes que ja són a Menorca, i clar, i també les ganes de tocar de tots aquests que hi som, clar, fa que també hi hagi espai per fer més concerts. I va sorgir aquesta idea per això, perquè no sé quan som a Menorca, quan som de grups, si som 7 o 8, doncs clar, i no és fàcil tocar, i per tant, si no ens ho aclarim entre nosaltres, tampoc
1: Exacte.
0: no
1: Clar,
0: podem fer
1: això
0: més
1: surt d'una
0: concerts.
1: necessitat.
2: Exacte, i crec que jo, el que m'ha més mal de l'explosió és que ens ha unit molt. Bueno, no eren com un grup de Tamó, un grup de Ciutadella i qualcun, no? Qualcú per mig de Silla, però...
0: Exacte.
2: I crec que a partir de fer l'explosió hardcore, hòstia, ens hem com ajuntat, hem fet una assemblea i van sorgint cosetes i estem superanimats, no sé, jo m'he anat
1: Sí,
2: super...
1: sí.
2: S'ha dit,
1: Clar, clar.
2: hòstia, estem vius, estem molt
1: I
2: vius, el punk
1: esperem que
2: està molt
1: serveixi
2: viu,
1: per
2: no?
1: a l'altra, no? Gent que es vulgui afegir, sobretot, saps? Del rotllo, hòstia, pues, hòstia, esta penya s'ho està currant, hòstia, pues m'agradaria estar dins l'assemblea i que vinguin a les assemblees, perquè som una assemblea oberta, vull dir, no som un grup tancat, de que sectari, que nosaltres volem fer el nostre rotllo. T'agrada el punt, t'agrada escoltar punt, t'agrada fer punt, doncs vine amb nosaltres. Som una assemblea en la que podràs en un moment donat tenir els teus 20 minuts, mitja hora, 45 minuts de sonar entre nosaltres, saps? I jo crec que això, que aquesta plataforma està guai, saps? No? Almenys que hi hagi això.
0: Clar, o si existeix això, vol dir que pot venir qualsevol un moment donat i que se senti atret per aquestes, bueno, aquest ambient, i llavors també pensi que ho vulgui reproduir, no? Tant joves com no tan joves, és igual.
1: Sí, llavors
0: El que
1: és
0: sigui,
1: igual.
0: és
1: Sigui
0: que
1: por crític,
0: el tema és que
1: sigui por no.
0: existeix, i clar, hi pot venir qualsevol moment, i que li moli l'assumpte. Vull dir, ara farem demà, no?, la pròxima explosió, i no sé, no sabem qui vindrà,
1: Jo
0: i és qui
1: m'amolaria
0: vengui, si li mola, pues ja sap
2: que n'hi haurà
0: que n'hi
1: més.
0: haurà més.
1: Clar, clar.
2: Val, hòstia, estem en un anat de... És anat bo, perquè ens apadrinen fer 3 minutets i aquí ja tenim un quart. Així que, Carlos, Cristian, Corna i Sunya, moltes gràcies. Mira, ben sastre.
0: Ha sentit.
2: Moltes gràcies i canya avui vespre
1: Vinga.
2: i que hi hagi molt més explosions i
0: Igualment,
2: salut.
0: bé.
2: Vinga.

So de sirenes negre i tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondar les batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Media.

0: Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. Però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en un

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Feina, Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles, que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar a Banyoles, i això també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algo molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant
0: Molt
1: molts
0: jove.
1: i estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien i després que tu intentessis també endevinar què era la foto.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: està perfecte.
0: Ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: És xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi. I que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves, que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara, quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no?, de tenir alguna cosa, portar un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho.
1: Has de treure un altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que, clar, no passa gaire que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi ha com dos, per diferents, ¿vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, ¿vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però sí, va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, venen tots els meus amics i l'equip i la família, clar. No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món,
0: clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. I, o sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això, potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molts autors que tenia pendents, Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. Vaig conèixer la figura de Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser ingressada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cites, perquè la meva pràctica artística, sobretot des de que treballo amb l'arxiu, pues ve molt inspirada per Barthes, Benjamin, tot aquesta autors que parlen sobre el tema de la mort de l'autor i de l'apropiació de cites, i ho faig ja també amb el tema de l'arxiu, pues també ho faig amb el tema de l'escriptura, però també era important per mi introduir la meva pròpia escriptura en aquest projecte.
0: Un projecte fotogràfic molt atrevessat pel text.
1: Molt atrevessat pel text, que en aquest projecte, a més, era important perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, uh-huh. I per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè uh-huh. el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues, al saló pues, fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, soc filla única, estaven separats els meus pares, i jo també escrivia els meus diaris. Uh-huh. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare, en principi, eren moltes coses delirants i el meu pues, era pues, soy este chico, me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues, coses sí, més innocents.
0: El text ja precedia el que després serà l'obra, no?
1: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Uh-huh. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, uh-huh. perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Uh-huh. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu qualsevol cosa pot acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, uh-huh. perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
0: Total.
1: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. Uh-huh. I passa el mateix amb les imatges de personals. Uh-huh. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
0: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
1: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius, uh-huh. i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Derrida també, que uh-huh. és un altre dels autors, no? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? de fer noves constel·lacions, uh-huh. de posar imatges juntes que generen nous significats. Uh-huh. I això és una miqueta com jo treballo. No? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
0: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Fontcoberta, uh-huh. tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i supos que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
1: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè clar, llegint molt jo deixo acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després a vegades com a eliminar em costa molt. L'exercici de... Llavors per mi el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. Uh-huh. I llavors ho vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. Uh-huh. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar, no podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta, de qualsevol cosa pot acabar contra en qualsevol moment. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, el títol de la pel·lícula.
0: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
1: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Tipus Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la vaga que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió, en un moment de crisi aguda, i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família, que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com median les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica d'alegoria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
0: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que... Entenc que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
1: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i, a més, he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ara m'he perdut. Llavors, està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, es pones a tu madre, però no te pones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa, perquè, clar, i era, va, però és que si no m'estoy exponiendo a mi misma és que estoy perpetuando el estigma, perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors, també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
0: Condicionar subjectiu de...
1: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional. No? Llavors dius, bueno, vale, però jo m'he comunicat així perquè he aprendido a comunicar-me irracionalment o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, de quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa. I clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble, i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que tothom té un àlbum domèstic, llavors són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me, jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom es venia i et confessava i t'explicava la seva història, i la gent venia i m'abraçava, o sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar de que important és fer aquesta feina.
0: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
1: problema
0: de parlar sobre...
1: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen no ho diguis gaire la feina, perquè...
0: contribueixen un poc a mantenir...
1: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara dirigeixo una empresa, no? Però potser no està molt bé, no?, que els teus empleats sàpiguen que... Però si ets un empleat, tampoc, no?, que el teu director sàpiga...
0: Sí, has de mantenir en secret.
1: Sí,
0: manera, no?
1: Sí. Però això em dona peu a parlar una miqueta de la feina aquesta, que era un díptic, que es diu El fracàs que segueix a la cura, que parla una mica de la violència de la institució, no? O sigui, per un costat que et demanen que segueixis en silenci, i per un altre costat que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè a la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroshock, no? Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroshock,

0: L'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroshock, un moment tan fràgil, tan maco, del naixement d'un bé,
1: de moltíssim contrast, no?
0: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el que està, tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia.
1: Ni les cures.
0: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroshock, ni tanta farmàcia, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i m'he pogut pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma, perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
1: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
0: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

un raig de lluna entrat per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol, surti per l'horitzó.

0: Radio Far.
1: Sense mare, jo quan era que nostra, teníem sense mare aquelles, es passava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que toven, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen vins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés l'aire i que tu vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a coure en els forns perquè no tenien de... Que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofres més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a coure. Llavors, que jo me'n recordin, n'hi havia dos, no sé, hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, que mos queda? No, sí, ja!

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A més, si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoí. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Docfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No crec que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en Anito de Pinyata Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu fes també, quan ets un poc major, pues te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona la cosa?
1: Sí, jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meves mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camegua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat, i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida... Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a ser recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català, editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea. I en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.